Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dimarts.

plans en parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota casa.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre...

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.

no considero que hagi de ser correcta o incorrecta, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

escapar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: find me.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Linkat.
2: Linkat. Linkat.
1: El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
3: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
2: Linkat.
1: Linkat. Linkat. Aicat. Aicat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe tallarà la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà. Busquem ara la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juny aquí a Catalunya amb un dissabte que serà molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores de la jornada tenim la presència de molts més núvols, sobretot a moltes viles de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre, però que a mesura vagi passant les hores del matí s'aniran trencant cada un matí, com diem, el conjunt del país, molt assolellat. De cara a la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada tímida, sobretot al sector del Pirineu, i sí que de cara al vespre aquestes nuvolades faran acte de presència a la franja de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquí no descartem alguna gotellada. Ambient molt xafuós al migdia, sobretot a tota la costa catalana, i unes temperatures que tornaran a apropar-se als valors dels 37 a 39 graus al Pla de Lleida.
1: Gràcies, Marc. En cultura, la producció tarragonina de l'òpera Carmen de George Bizet va obrir la passada nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la participació de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista. En l'estrena d'aquest divendres, el públic va ovacionar el muntatge que es podrà tornar a veure diumenge. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio al Matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

o al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: circuit artístic cultural que té Vendrell, per sort, dins el Portal del Pardo hi ha el projecte Essencials, del qual doncs, això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg, etc. I, de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Pardo fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí. Sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins el vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics potser més, no? O què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o
0: no, no,
1: dibuixar.
0: No, no, no.
1: No, no, no estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir,
0: no,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que doncs, un cavallet, un petit estudi, en un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, mateix, pneumàtics, tot, radials, clar, impossible.
0: Un
1: pis impossible.
0: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura. Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat en moltes ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmets al públic. Això.
0: I aquí vinc, i a l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber manegar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
1: Aquí hi ha tant d'anys. T'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpies... Han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra, veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah,
1: i no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer, jo no sé qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar equips coses que es troben a la fusta.
0: Val,
1: no?
0: Val, val. Sí,
1: aleshores, hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha allà dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica. Però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem res. Vaig a fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines d'utilitzar. No, jo sí, també, com tu crec, dins la meva ignorància, És a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element. I qualsevol element té una noblesa i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ara t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia aquesta dificultat, és a dir, una radial, que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec, i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera, és xulíssim, eh?
1: Bueno.
0: Va, anem a l'exposició.
1: Vinga, anem.
0: Pensa que anem parlant una mica més aquí, si et sembla, però sobretot jo he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que va estar dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials, i en aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició.
1: Mm-hmm.
0: Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. Mm-hmm. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci i la reflexió, realment costa. Mm. Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard. Que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem, són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols acaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, la força de silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes amb tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però... com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no?
0: Uh-huh.
1: Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones.
0: Uh-huh.
1: Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat
0: sí.
1: a tu.
0: Uh-huh.
1: Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador.
0: Va.
1: I l'espectador es senti reconegut per aquelles coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
0: Sí,
1: jo,
0: sí,
1: a vegades
0: sí.
1: En alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de l'úter, no? És el retorn a l'úter. Al final quan penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... que les faríem diferent.
0: Clar, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
0: clar,
1: i jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aleshores, aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia, bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores.
0: Sí. Aleshores,
1: aquest projecte també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, el poder de l'art.
0: Clar.
1: I la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Uau. Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no ens porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'aurea elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè per un tema classista.
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: tant,
1: no
0: i tant.
1: I, o sigui, el fet de tindre aquesta aurea també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Aleshores, si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí, sí, sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a veure l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
0: Uh-huh.
1: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, i que aquest, quan et caus et fas mal,
0: uh-huh,
1: val? Doncs, i et surt una ferida, uh-huh, doncs, i que no tornaràs a caure en aquell lloc, perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el Kintsugi,
0: wow,
1: també.
0: Wow.
1: Clar,
0: sí, sí,
1: si
0: sí,
1: tu
0: sí,
1: apropes el llenguatge... Aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Si nosaltres anem a una enquera d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament, uh-huh, es munta, eh? L'important és desmuntar-la,
1: sí,
0: però quan és veritat, és cert. Ostres,
1: això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i,
0: clar,
1: pot crear molts vincles com a societat, com a... terapèutic, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Com a, per exemple, el Ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles visites,
0: clar, clar.
1: No?
0: Sí, sí, sí.
1: Que hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè,
0: sí, sí, sí,
1: tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí. La transformació de la matèria, eh? I de les emocions. O, no, també, no sé com... donar corporalitat i massa a les emocions, també, en certa manera,
1: sí,
0: moltes vegades. Escolta'm, i per conèixer-te una mica més artísticament, com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera, uh-huh, artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita.
0: Uh-huh.
1: El meu besavi era forjador artístic.
0: Val.
1: Es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post, tot el tema del modernisme. Ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb
0: que
1: coses
0: guai
1: de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves besàvies. Ma mare treballava, la meva àvia treballava, i jo me vaig... El tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo també sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per el fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per
0: a
1: les dones.
0: Va,
1: és un parèntesi.
0: Clar.
1: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar. Has de baixar el ritme, però en el meu cas van passar històries de la vida. Aleshores, he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona.
0: Sí, sí, sí.
1: I el que, i d'alguna manera, doncs, aquest és el resultat, no? De,
0: sí, sí, sí, sí. Que bé.
1: De tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes coses,
0: perquè
1: no?
0: Ets una altra persona, no? Has evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo. A partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm, La gent pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete.
0: Canete,
1: perquè la enya no existeix a...
0: Exacte.
1: A això, és Carme Canete, i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia.
0: Perfecte.
1: A vegades com a vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs, també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè a cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, també has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?,
0: exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, el mar, no?,
0: Que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla,
1: tant,
0: un altre dia quedem
1: vulguis,
0: i ho acabem de conformar, això, i seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
1: I filosofar. Tant, la porta està oberta, com vulguis.
0: Gràcies, Carme, una abraçada. De
1: igualment, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
3: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta'm, el projecte es diu Patrimoni Europeu.
3: Sí.
0: I ja ho deixa prou clar, És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
3: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic.
0: Sí. Això em consta que és un dels teus objectius, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, la Porta d'Alcalá,
3: la
0: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
3: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
0: Clar.
3: Va destinat, és el que comentaves, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
0: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
3: Sí.
0: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
3: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17. Jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on tenim. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo era l'edat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, una... Ostres, aquella ermita que hi ha a dalt, ostres, a veure què és, no? Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
0: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
3: exacte,
0: més,
3: Exacte. Jo ja era i soc fixat a la fotografia,
0: clar,
3: però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure...
0: Val.
3: Em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes a començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que... si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
0: Val, val.
3: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
0: Ostres, tal qual.
3: Tal qual.
0: T'ho he explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti, és obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
3: Impossible.
0: Faria falta 3 vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que sí tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
3: La feina de recercar-ho és completament
0: recopilar-ho,
3: Sí, sí, sí, sí, la feina de recerca és completament meva.
0: Clar.
3: I sempre de dades oficials,
0: sí,
3: com i verificades.
0: Ara, com deies ara, sí, clar, clar, clar.
3: Des de Wikidata, Wikiloc,
0: sí.
3: Fons d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
0: Val, val, val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu.
3: Exacte.
0: A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
3: 8.
0: 8 idiomes, per ser exactes. És a dir, és consultable des de qualsevol dels punts que tu... que tu reculls, en aquests espais.
3: Sí, és consultable des de qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar... traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
0: Val, val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
3: sí,
0: és una bona eina.
3: Molt útil.
0: Per fer-ho, exacte, exacte.
3: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
0: Clar, clar, clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys, com ho esquematitzes? Com, no? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
3: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen.
0: Val.
3: Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
0: Val, d'acord.
3: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depèn d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
0: No, clar, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
3: No, la intenció
0: suposo,
3: és fer-ho gran.
0: Allò, no hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny. No?
3: Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant,
0: amb
3: geolocalització, així com tu des de la web, registrant a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule, que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs
0: ostres, mira,
3: és el moment.
0: Això està molt bé, doncs. Clar.
3: La idea hi és.
0: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui, sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
3: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes,
0: val.
3: Des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu montes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps.
0: Val.
3: Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
0: I només l'has d'anar seguint.
3: Només l'has de seguir.
0: A la majoria d'ocasions. I...
3: Exacte, tens i els està. Temps de trasllat de la ruta al complet.
0: Sí, sí, sí.
3: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
0: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
3: L'enllaç web el podem dir.
0: Sí, digues-li, sisplau.
3: És patrimonieuropeu.netlify.com. .app.
0: Perfecte.
3: És més fàcil per xarxes socials, amb @patrimonieuropeu.
0: D'acord.
3: El motiu, ara actualment està tot amb servidors gratuïts.
0: Clar, el que dèiem abans, poder anar ampliant el projecte.
3: Exacte, està tot amb servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
0: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca Patrimoni Europeu, ho trobarà, també, em consta.
3: De moment no està indexat encara.
0: No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, potser perquè he anat remenant i també... Bueno,
3: és possible que el anar remenant vagi sortint.
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Però de moment no està indexat, perquè per això necessites tenir un domini propi.
0: Clar, clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
3: Vull anar cap aquí. No, sí? No, l'objectiu és anar cap aquí.
0: Molt bé.
3: L'objectiu és anar cap aquí.
0: Perfecte. És a dir, que neix d'un interès personal, ganes d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
3: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners... Ni,
0: ni que sigui la teva feina habitual...
3: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
0: Val,
3: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
0: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
3: Instagram i Facebook.
0: Perfecte.
3: Amb @patrimonieuropeu. Patrimonio Europeu, va. En castellà.
0: Perfecte. Està. Patrimoni Europeu.
3: Patrimoni Europeu.
0: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
3: Sí.
0: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
3: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
0: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
3: Ah, exacte.
0: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
3: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
0: Sí, correcte, sí, sí, sí.
3: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
0: espai, sí.
3: Que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
0: Sí, sí.
3: És un llibre d'història.
0: No, és per absolut, és absolut.
3: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
0: Clar.
3: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
0: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
3: Correcte.
0: T'ho perdonem, no pateixis. No, t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, ara al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
3: Exacte.
0: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500. Correcte. Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès, eh?
3: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia.
0: Uh-huh.
3: Tenia... Ara actualment hi ha uns 40 monuments, aproximadament, va, des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
0: Mig-mig, bueno.
3: És tarragonès. Però he tingut que començar... Bueno, he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
0: Clar, clar.
3: Així com també tinc zones a Baix d'Obregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors... Això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
0: Mira, molt bé.
3: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
0: Molt bé, que bé, clar. Clar, no sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
3: No, de moment no, ni ajuntaments, ni institucions públiques ni privades.
0: Ostres.
3: De moment tot ha sortit de...
0: Del teu interès.
3: Del meu interès personal.
0: Brutal.
3: És complicat entrar a aconseguir informació dintre de les entitats.
0: Ja,
3: és complicat.
0: Sí. Però com a eina turística, de qualsevol del territori, és molt potent. No? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada, o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
3: Pot exacte, que ells mateixos puguin publicar, puguin fer visibles,
0: clar,
3: les seves rutes.
0: Uh-huh.
3: I els seus monuments.
0: Clar, per això dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
3: A poc a poc.
0: No? Exacte.
3: Poc a poc.
0: Tu dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història. Això és possible, també?
3: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari on es pot posar en contacte amb mi,
0: envia
3: un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient.
0: Val.
3: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'Est de Lleó.
0: Val.
3: Aquestes sí que van ser, doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la?
0: Uh-huh.
3: Em van passar ubicacions, fotografies,
0: sí,
3: etcètera, i a partir d'aquí doncs van muntar la ruta.
0: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
3: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
0: Clar. Pugui
3: arribar i pugui fer-s'ho més seu.
0: Clar, clar, perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa'm-ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertint-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
3: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
0: clar,
3: més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
0: clar,
3: posa
0: per
3: el
0: això.
3: Meu...
0: Clar,
3: no, això. No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
0: Que bé.
3: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrrega o algun tipus d'accés a dades.
0: Uh-huh.
3: Però el que és el patrimoni, La idea és que sigui pública i gratuïta, clar, sempre.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Aquesta és la idea.
4: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús que es fa molt, és que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot ser una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això, no? Posar aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
3: A xarxes socials, de moment el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana, per donar una miqueta de visibilitat. De tant en tant també publico el que és la capçalera amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caixa.
4: Sí, sí, el que dèiem. Sí, sí, el que dèiem.
3: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
4: sí,
3: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
4: Ja, però
3: no és l'objectiu.
4: No
3: és l'objectiu.
4: Que bé. Ostres, molt contents, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, t'hem convidat, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
4: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anant tot aquest projecte, d'acord?
3: D'acord. Moltíssimes gràcies.
4: Una abraçada, Joan.
3: Merci. Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
4: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord anar-hi.
5: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Ja n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
2: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
0: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
1: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Sí.
2: Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que també vam fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
0: Sí.
2: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
1: sí,
2: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller.
1: Sí. O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Mm-hmm. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí, que funciona i s'ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100.
0: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
1: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
0: Són 100, eh?
1: Són 100. I els nens, al mateix, n'han fet 1.800.
0: Clar, vist així, clar.
1: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.
0: Val.
1: Les parts bones i les parts dolentes.
0: D'acord.
1: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
0: Val.
2: La tria la va fer ell,
0: És que és l'enciclopèdia de les Castells.
2: Ell va fer la proposta de la
1: va ser la primera proposta, però val a dir, aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
0: Val.
1: Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
2: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
0: Ostres,
2: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, però aquí hi ha diades que les

0: Colla de Grallers pròpia.
1: Ah, mira.
0: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no, tenen, no són pròpiament de, les, de la primera, primer castell aquest, primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir,
1: sí, sí, sí.
0: Però també coses tangencials.
2: Que la matrícula a l'esquena també.
1: La matrícula.
2: La matrícula i les primeres sortides fora de Catalunya.
1: Clar.
2: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història, però també explica no només la història de la colla, sinó també... Vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
1: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
0: Clar.
1: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes sendiades. Entenc, eh?
2: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
1: Clar.
2: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les sendiades.
1: Ara això, pregunta dos, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
0: Explica-t'ho, explica. Complicada,
1: sí?
0: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
1: Val.
0: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Franca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
1: Uh-huh.
0: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això
1: sí.
0: Va ser una cosa que vam tenir molt clara.
1: Uh-huh.
0: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar.
1: Va passar.
0: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
1: Val.
0: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
1: Clar, clar.
2: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
1: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
2: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, clar. ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Doncs el relat d'una diada.
1: Ostres,
2: no? I llavors vam dir, vale, missió complerta, perquè també vol ser un homenatge
1: clar.
2: A moltíssima gent,
1: sí, sí, sí.
2: Que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: i llavors
1: sí,
2: també el periodisme està molt present en el
1: clar.
2: Llibre.
1: Sí, sí, sí.
2: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades... I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
1: Clar.
2: Els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final, ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles

0: disponibles de diades ja eren molt pocs.
1: Clar. I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està basada a escriure, està molt basada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de, sí. De l'escriptura.
2: Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, anar,
1: sí, tothom...
2: que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals i tot, que viuen d'això, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però valia la pena.
3: No,
2: valia la
3: pena. Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom,
1: clar,
3: una pauta
1: si no...
3: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera, de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions, sí, sí, sí, que va redactar el Pere. Clar. A tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
1: És a dir, ja sabem el que va passar, és a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Sí. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, tal, però és més complicat, sí, en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, sí, eh? De copsar-les i recollir-les.
2: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar els nens del Vendrell, que va ser el primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. La Serrano era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenim Espai Fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt ben vinculada amb el Vendrell i amb els nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegit 50 vegades, i 50 vegades que m'emociona.
1: Ostres!
2: És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de la com ho sent i com ho percep aquella construcció.
1: Clar.
2: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tot respecte, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilada 6, de la Maria Serrano, és genial.
1: Ah, doncs mira, hi poseu un punt d'atenció, eh? Clar, estem parlant de 100 persones, 100 diades, 100 persones diferents.
3: Una mica menys,
1: sí?
3: Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
1: Es pot entendre, també, sí. També pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
2: La mínima.
1: Bueno, una mica sí, que hi és.
2: Hem firmat alguna crònica.
3: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
1: Que és un altre tema, aquest, també, és un altre tema.
3: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
1: Sí, sí, sí, sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell sense massa contextualitzat costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares de bombars, del tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
2: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
1: No, clar.
2: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats sí. I datats.
1: Ja és complicat. És, inclús, és que a mi, clar, jo no hi... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color... Clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
3: Bueno, hi ha gent que està tan... no sé quina és la paraula, eh? Diguem-ne, tan embogida pels castells,
1: clar,
3: tan absorbida pels
1: això
3: castells...
1: Això també és veritat.
3: Que són capaços d'identificar coses que un no se'n recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... I amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
1: I sort d'elles, moltes
3: ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
1: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa... Però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
3: No hem rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, doncs l'hem encertat, no?
2: Sí. I ja era l'objectiu, era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
1: Clar, feina feta, no? Sí. I a més, això, torno a dir, potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
3: Sí, a més...
1: No? Sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
3: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
1: Clar, dona per tant. I tantes visions,
3: clar,
1: no?
3: I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
1: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
3: sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre... quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per lo que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin,
1: no?
3: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps i que són completament complementaris.
1: Per molts anys, que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, tu, Pere, una fortíssima abraçada, de veritat.
3: Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Blaus a la pell i tremolós.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sánchez.

0: diem en moltes ocasions, tot i que parlem de castells, aquest no és un programa de castells, i es nota, tot i que no som un programa de ciència, d'en quant en quant també parlem de ciència, com podem, doncs mira, en aquesta ocasió una mica fusionarem aquestes coses, que és castells, ciència, però a més hi afegim la física, la neurociència, la societat, farem una barreja amb tot un projecte interessantíssim a diferents branques i que ja d'entrada podem dir que s'anomena castells de ciència. Parteix d'una base que ara en parlarem, però que acaba desembocant, almenys de moment, en un documental que justament porta aquest nom, Castells de Ciència, i que s'estrena aquest mateix diumenge 17 per la xarxa de televisions locals i per TAC12, si voleu, que és la televisió de Tarragona. Tenim una bona representació d'aquest documental. De fet, el seu responsable o el seu director, ell és el Carles Cortés. Carles,
1: com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, content de venir al Vendrell per que parlar bé de castells de ciència. O, escolta'm, del que sigui.
0: Del que sigui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Però clar, ja vens molt sovint al Vendrell a parlar de castells,
1: sí, eh? Sí, dels nens i de les diades dels nens. I a més, en un any tan especial, aprofito
0: correcte
1: per felicitar els nens, pel centenari.
0: Gràcies sí, de part seva.
1: Sí.
0: I, de fet, això, responsable una mica del contingut d'aquest documental, com a referent, del periodisme casteller, per entendre'ns, i una mica també impulsor d'aquest projecte, no, Carles?
1: Els impulsors, en definitiva, és la Universitat Rovira i Virgili i concretament la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència.
0: Perfecte.
1: Que em van demanar el seu dia, escolta'm, ens pots ajudar això? Dic, sí, home, si és qüestió de cada castells, arrenquem.
0: A partir d'aquí fotem.
1: Sí,
0: tu ho has dit, és un projecte que va a moltes bandes, la xarxa de televisions locals, TAC12 i la Universitat Rovira i Virgili, que hi posa aquesta part important de ciència.
1: El cervell.
0: El cervell d'això, eh?
1: Posa l'important, no t'enganyes.
0: I de fet, en representació d'això, i en forma part d'aquest projecte, és en Roger Guimarà. Roger, com estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Tu poses una mica això, el contingut seriós i de ciència en aquest espai, eh?
2: Una de les moltes parts que té el contingut. Ara no em pregunteu de neurociència perquè jo no sabria.
0: No.
2: Però una part de la ciència.
0: I a més, deixa'm-ho dir, si algú li sona la cara, és que el Roger va fer castells amb els nens del Vendrell fa uns quants anys, però potser sí, hi ha algú que se'n recorda de tu.
2: La temporada va ser 2002, i la 2003 una mica encara, i després vaig haver de marxar fora, però sí, vaig fer el primer 4 de 8 amb molt de temps, com a mínim, a Sants.
0: Bé.
2: Sants, i sí. Jo sóc un nen per sempre, eh? I tinc la camisa,
0: Has triat bé. Va ser una diada històrica aquella, eh? I, ostres, que bé, molt bé. I, clar, anava a preguntar així, doncs, aquesta fusió de ciència i castells no ve pas de nou. Almenys a tu, Roger?
2: No, bueno, diguéssim, la persona, de fet, del Vendrell, per culpa de la qual vaig acabar fent castells al Vendrell, és un altre científic, molt bo, de família castellera de tota la vida, i una mica la ciència la porto tot arreu i els castells també, per tant era inevitable que en algun moment s'haguessin trobat.
0: Molt bé. I la pregunta contrària amb tu, Carles, això, com arribes, ja ho has dit abans, que és un projecte i tal, però clar, és això, com trobar la ciència als castells, que és la branca que tu més domines, eh?
1: Sí, arrenca això, el que et dèiem de l'Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència, de la URB, ens posa en contacte, arrenca el projecte el 2021, hem de dir-ho, 2021, amb una pàgina web, que podeu entrar ara mateix, Castells de Ciència, entreu, és una pàgina web, hi ha molts articles científics de diferents àmbits, i així neix. Era una mica l'enllaç amb els científics, perquè el Roger en sap de castells, perquè n'ha fet de castells, però hi ha científics que no n'han fet de castells, o gent que ha parlat de castells sense saber-ne de castells. La meva missió era de dir, escolta'm, això que tu saps a la perfecció, ara ho hem d'adaptar a la gent parlant de castells. I així va néixer tot el projecte, amb la pàgina web, amb tot el que inclou la web, la cartelleria, aquestes càpsules de ciència en un minut, accions que s'han fet al carrer, xerrades, que ha culminat una miqueta, tot i que per mi no és un... És un punt i a part, eh?
0: Jo crec, continuar, això.
1: A mi m'agradaria que seguís, però la culminació d'aquest primer capítol seria el documental.
0: Molt bé, que tornem-ho a dir. S'estrena aquest proper diumenge 17 de maig, es pot veure la xarxa de televisions
1: sí,
0: locals, és a dir, a través de Televisió al Vendrell també es podrà veure aquest documental, i a partir d'aquí el que vagi arribant, eh?
1: Efectivament. De fet, diumenge hi haurà una programació especial castellera, perquè una hora abans a les 10 hi haurà el programa especial de presentació del concurs de castells de Tarragona,
0: val,
1: on els nens també històricament han sigut els protagonistes, i també una miqueta de la temporada castellera de la
0: molt
1: xarxa.
0: Clar, és temporada de concurs, i això sempre marca.
1: Correcte.
0: Temporada que acaba de començar, clar, tot ve molt lligat, és evident, eh? És evident. Doncs expliqueu-me, ja hem dit, aquesta vinculació de ciència, castells, però el documental està com guiat d'una manera molt especial, no?
1: Sí, Carles? Sí, la veritat és que aquí la feina del guionista és molt bona, que és la del Santi Suárez, una persona també que coneix molt bé el món dels castells, perquè ell també és casteller, i el que volíem era explicar el món dels castells, però no com ho fem habitualment. Habitualment els mitjans de comunicació ho fem a partir de la diada del cap de setmana de Torn, aquesta colla mai havia fet aquestes alçades aquest castell, aquesta diada és històrica, els millors castells que hem vist mai, tot això ho hem aparcat i parlem de castells, però des d'una altra òptica, i és el que ens agrada. Va. La del Roger, per exemple, la de les matemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que a mi em va treure molt perquè... A ell li agrada molt aquest tema, després ja ho parlarem, però parlem d'història, parlem de neurociència, que és una mica bioquímica, física, sociologia, psicologia... Són els diferents àmbits que anem tractant en aquest documental, però és veritat que té un lligam, un nexe d'unió, una actriu de Tarragona, que es diu Agnès Busquets, que de petita ella volia fer castells, però els seus pares li van dir no faràs castells, i ara d'alguna manera es retroba amb la seva ciutat, que és la ciutat de Tarragona, perquè ella viu a Barcelona, es retroba a la ciutat, es reconnecta amb el món casteller, torna a conèixer el món casteller amb totes aquestes àmbits de la ciència, i acaba el documental d'una manera molt concreta on l'Agnès és protagonista i no diré com acaba.
3: Que ens imaginem, no, no ho imaginem, no ho direm, però ens ho imaginem. Clar, a priori diries, no, ciència, castells, bueno, potser sí que et sona alguna cosa perquè s'aguanta, però clar, si vas gratant com graten les càpsules i com grata aquest documental, dius, clar, és que clar, tot és ciència. De fet, tot el que ens rodeja és ciència.
1: Correcte. No? Sí, de fet, aquesta pregunta que acabes de fer... Mira, jo me'n recordo els inicis del projecte, el 2021, que em diuen, mira, farem química i castell. Dic, química i castells. I me'n recordo de trobar-me amb la Marta Calull, que ella ara és la directora de la càtedra per a l'estudi del fet casteller de la URB, però ella ha fet articles de química. Vam seure en un bar, no la coneixia, li vaig dir, hola Marta, bona tarda, ja m'explicaràs on està la química als castells. I em va començar, aquí. Clar, jo no ho sabia. Per què no pares atenció en aquestes coses?
3: Clar.
1: I aquest és un àmbit, que és la química, però en tots els àmbits hi ha coses que a mi m'han despertat molt l'atenció, m'han dit, ah, ostres, clar, és veritat tot això. I hem intentat això, que quan la gent vegi el documental digui, ah, clar, això de l'arquitectura, que m'he dit l'arquitectura abans.
3: Sí, sí,
1: l'estadística, de la psicologia, de la sociologia. Despertar aquestes cosetes que van més enllà del cap de setmana.
3: Exacte. Bàsicament, el cap de setmana, que és aquesta part emocional, no? Aquesta part de seguiment i d'afició cap als castells, que ja és això, eh? És aquesta emoció que hi posem, aquesta competitivitat que a vegades i sempre hi és, etc. I és que ens passa per alt, això, que inclús aquesta part emocional té un component químic i científic i neurocientífic. Cap aquí va tot això,
1: sí, efectivament. Mira, és que ho acabes de dir. Per exemple, a vegades acabes un castell i veus la reacció de la gent, l'eufòria, aquella col·lectivitat eufòrica, abraçades, petons... Allò, aquests sentiments que ens apareixen en aquell moment, té una raó química.
3: Clar.
1: Que el documental veureu perquè ens ho explica una científica de la URB que ens diu, escolta, mira, això ens passa perquè hi ha una cosa que es diuen neurotransmissors, i ja veureu quins són els neurotransmissors i quin efecte fan en el nostre cos.
3: Correcte.
1: Però és química pura dins del nostre cos.
3: Clar, i a més, la identitat a una colla o a uns colors, entre
1: correcte,
3: altres moltes coses.
1: Sí.
3: Roger, va, ajuda'ns tu. Posa'ns aquesta part de científic, eh? Mm-hmm. El que dèiem, nosaltres hi posàvem les emocions, aquesta pertenença a uns colors, a una colla... Explica'ns tu, ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta part científica que entra en tots aquests temes, que suposo que ho tracteu amb diferents professionals. No és tu que ho fas tot, sinó que cada branca i cada, diguem, capítol, entre cometes, ho recull un responsable diferent, eh?
2: Sí, jo crec que el que hi ha en comú és aquesta mirada una mica rigorosa, no?, de diferents aspectes del fet casteller. Jo crec que això és el que connecta totes les diferents disciplines, no? Sigui un químic, o sigui un sociòleg, o sigui un arquitecte, cadascú veu el fet casteller amb un cert detall, amb uns certs aspectes, no? Crec que no podem fer spoilers, no? Però...
3: Un avançament.
2: A mi em va semblar molt interessant l'arquitecte, no? Que compara estructures arquitectòniques amb parts del castell, no?
3: Clar.
2: És molt interessant, i segur que un casteller fa unes coses perquè les han fet sempre i perquè es fan així, no? I perquè els grans de la colla diuen que s'ha de fer així... Però tenir aquesta visió rigorosa, no?, que aporta, crec, la ciència a un aspecte molt concret i molt ben definit, crec que és el que dona valor una mica a aquesta barreja de ciència, sí, sí, i castell.
3: Tu ets físic, si no m'equivoco. Què tractes al documental? La teva part, què tractes? Si es pot explicar, en aquest documental?
2: Jo soc físic, però soc un físic una mica teòric, matemàtic, i per tant parlo més aviat de matemàtiques, més,
3: de
2: que, no, més que no pas de física. Sí,
1: i atenció, perquè és molt, molt, molt interessant el que explica el Roger. Sí. I ho dic de veritat, perquè ell sempre em diu, no, que no, Roger, el món casteller hauria d'anar cap aquí. Ara ho explica.
2: Una mica, és el mateix que deia, una visió una mica rigorosa d'alguns aspectes, en el meu cas, doncs, de les estadístiques dels castells, no? És molt fàcil fer l'estadística d'aquest castell, s'ha descarregat 23 vegades o no sé què, no? Com comentava ell una mica, no? És una mica més complicat intentar fer models, per exemple, no? Que és el que feia l'article, intentar establir de manera rigorosa, defensable, com de difícil és un castell, no? Per exemple, això sabem, és una qüestió que està subjecte a un consell de savis, no? Avui en dia, no? Bàsicament, hi ha un consell de savis que diu que aquest és el més difícil, i la visió una mica rigorosa de l'estadística i les matemàtiques és dir, no, anem a mirar això amb números, anem a comparar un castell amb l'altre, com de sovint passa que un castell es descarregui i l'altre no, comparar castells per parelles i, bueno, i diguéssim, una miqueta...
3: Escolta'm, això és una... És brut. Mira, si comencem per aquí no acabarem.
1: No, no, és molt interessant. Si entreu a la pàgina web de Castells de Ciència, el seu article fa una taula de dificultat dels castells a partir de l'estadística. La taula de puntuació al concurs de castells actual l'han fet un grup d'experts que es reuneixen i diuen aquest aquí, aquest aquí... Ell no, eh? Ell ha agafat l'estadística, ha agafat milers de milers de milers de castells de la base de dades de la coordinadora, l'ha sacsejat, l'ha tirat amunt i les matemàtiques o l'estadística et diuen l'ordre de dificultat hauria de ser aquest. I ell, a la pàgina web,
3: ho diu.
1: Ho diu.
3: Ho podem saber, eh?
2: Sí, no, sí? No, però l'ordre està a la web.
1: Està a la web, sí, es pot consultar.
2: Però no, ara no me'l feu recordar de
3: més
2: memòria.
3: Més o menys,
2: sí que us vull dir, hi ha alguns castells, o sigui, la majoria dels castells... Una primera cosa que jo crec que és sorprenent i interessant és que l'ordenació que diuen les matemàtiques s'assembla força a la que diuen els consells de savis.
3: Va, menys mal, menys mal, menys mal.
2: És, no, però és una cosa que evolutivament és interessant, no? Com aquesta gent ha arribat a una cosa que és comparable a que hauria de deduir un robot racional que només veu números, no? Però hi ha algunes coses que no encaixen, no? I una que a mi m'agrada comentar, perquè m'agraden els castells aixecats per sota, no? És que els castells aixecats per sota estan bastant maltractats, no? Que són més difícils de la puntuació que tenen, no? Per
3: vaja,
2: exemple,
3: ostres.
2: Després, l'ordenació del 3 de 9 i el 4 de 9 també surt invertida, per molt poquet, però també surt invertida. Jo crec que contesta, bueno, respon una mica a algunes... polèmiques o, jo què sé, o discussions que hi ha, que reflecteixen discussions del món castellà.
1: I el millor d'això és que ningú podrà dir és que aquest ordinador és de tal colla, per això diu això, no? Perquè l'ordinador no té ni idea de castells, de colors de camisa i ni té sentiments.
3: Sí, sí, sí.
1: I és...
3: Està clar.
1: I després el Roger té una altra cosa que a mi m'agrada molt, és, per exemple, la capacitat que podríem tenir de predir qui guanyarà el concurs.
3: Això em venia al cap, és a dir, no, que el Roger pot saber per estadística si la diada d'aquest proper diumenge sigui la que sigui...
1: Ara el Roger agafa el seu ordinador, que el té allà, i ens diu... Diumenge passarà això o el concurs guanyarà aquella colla?
3: I ho encertarà, no. Ho podria preveure, no?
2: No ho encertaré perquè és inacertable, és impossible acertar-ho segurament, no? Però crec que sí que li podem... És com quan a la tele, els partits de futbol, ara et surten aquella... No? Et surt el Lewandowski xutant, no? I diu, tenia un 23% de probabilitat de fer gol, no? Bueno, l'ha fet o no l'ha fet, no? Però la probabilitat és una... Jo què sé, una representació del grau que jo tinc de creure en una cosa, no? Un 23% vol dir que jo crec que 23% de les vegades allò passaria i una altra...
3: Bueno.
2: Llavors, amb els castells passa una mica igual. Hi ha molta incertesa, evidentment, però... no amb el model que està explicat a la web, amb elaboracions posteriors que aviat estaran en algun lloc.
1: Això sí que és exclusiva.
2: Però sí que podrem dir, aquest castell amb aquesta colla, aquest cap de setmana, té un 23% de probabilitat de descarregar-lo.
3: Wow.
2: I després ja dic, encertarà o no, perquè amb un 23 pot passar qualsevol cosa.
3: No, clar, i perquè un 2 un dia pot tenir un mal dia i s'ha llevat amb mal de cap, i pot ser que...
1: És que això és com les apostes, em deies, no?, del món de l'esport. Tu, clar, escolta'm, hi ha apostes, hi ha cases d'apostes que diuen van pujant o baixant el preu de les apostes en funció de les possibilitats, no?
2: Sí, sí, és molt... Vull dir, hi ha una incertesa que és inherent i que no et pots evitar ni en matemàtiques ni de cap manera.
3: Que està la gràcia, també, eh? Si no fos així, si no tinguéssim aquest marge, ja apaguem, vamonos,
2: eh? No, efectivament,
3: sí. Sense desmaiar la ciència, eh?
2: Per això fem teoria de la probabilitat i estadística i no fem, no sé, àlgebra o allò de pum, pum, pum, m'ha sortit que...
3: Sí, sí, sí.
2: Que els nens del Vendrell faran, no sé, 5.000 punts al concurs, no? No va així la cosa, eh?
3: No. Clar, i això també faria que plantejar científicament com ha de ser aquella construcció també podria ajudar a fer-la, entenc, no? O no? Bueno, es podria arribar a aquests paràmetres?
2: Jo crec que seria una eina que podria ajudar, no? Bé, si tu saps que al teu nivell actual tens un tant per cent de probabilitats, pues, pots treballar més, no sé, el pom de dalt, jo què sé, pots treballar...
3: Per això, no? De...
2: Què m'està fallant, no? Crec que sí, però no estem aquí.
3: No,
2: estem aquí.
3: Tampoc no és
1: l'intel·ligència. No, no sé, d'aquí 10 anys, 12, 15, 18, 20, no ho sé, que hi hagi un cap de coll que un dia truqui a un matemàtic, un físic, un científic, sí, sí, o algú, sí, sí, i li digui, escolta'm una cosa, el concurs de castells, saps quina colla represento? Tu quins castells creus que hauríem de provar per poder guanyar el concurs? I a lo millor li diria, mira, aquest no el provis, perquè històricament l'estadística diu que no us va bé. En canvi, aquest i aquest sí.
4: Hòsties.
1: I l'altre, fes-lo el tercer, perquè és el que té menys probabilitat. Entén-me, eh?
3: No,
1: estic,
3: tant,
1: ho estic
3: tant,
1: portant
3: tant.
1: Molt. El passa que ara això sembla ciència-ficció, també he de dir-ho ara, eh?
2: Bueno, jo crec que a mig termini sí que es pot arribar a pensar. Clar. Ja dic, ara no estem aquí. Estem
3: en... No.
2: I hi ha qüestions subtils en tot plegat, però... Però crec que sí que...
1: I pell fina, eh?
3: Sí, clar.
1: I no...
3: És evident, clar, perquè si tot això ho portem a què dèiem, eh?
1: Què m'ha de venir a explicar a mi a aquest home que no ha vist mai un castell?
3: Perquè, escolta'm, Carles, entre tu i jo, el Roger també, però és un món complicadet i nosaltres que vivim des de la barrera informativa... Oida, eh?
1: Sí.
3: Oida.
1: I els castellers i les castelleres ho saben,
3: sí.
1: En són conscients, i si ho fomenten, i els agrada el debat, i la tertúlia, i la picabaralla dialèctica, sí. Bueno, suposo que també és una mica la
3: part
1: gràcia.
3: Del joc.
1: Clar.
3: Però
1: és com el penal del futbol. No, això és penal, no, això
3: clar,
1: no és.
3: És com, ja sé que a vegades hi ha gent, i en castellers que no els agrada les comparatives esportives amb el futbol, però és també la discussió que hi ha amb el futbol, que si hi ha el VAR, si no hi ha el VAR, no? Aquest marge que et pot tenir l'àrbitre per dir que si no... Que no deixi perdre l'essència. Una mica també la cosa va per aquí, eh? Però clar, jo pensava, i aquest any que fa 150 anys els castellers d'aquí del Vendrell, imagina quan s'ajuntaven els pagesos allà darrere de la Bisbal a fer construccions, que era allò... A l'època dels castells es feien per força bruta, sense cap tipus de coneixement, i que es feia que s'aixecaven i es feien autèntiques borrades. Explica'ls, que científicament tot té un raonament, eh? És curiós, eh?
2: Però crec que és el que porta el documental una mica, no? Aquesta mirada... Pues això, rigorosa i discutible, evidentment, no? Quan parlem dels números, també és veritat, eh? No hi ha cap interpretació de xifres que sigui neutra. Hi ha un model a darrere.
3: Clar.
2: Jo crec que la gràcia està en que el model el podem discutir sobre qüestions molt concretes, no? En canvi, pues, no sé, les baralles entre colles són difícils de racionalitzar.
3: Sí, i no hi entrarem tampoc, eh?
2: Les discussions sobre si aquest castell és més difícil.
3: No, clar, i el concurs ni t'explico, eh? El concurs, ja ho sap el Carles també, que és, hi ha autèntiques bogeries i discussions de les puntuacions. No hi entrarem perquè no...
1: Però a mi per això, jo quan vaig conèixer el Roger i em va començar a explicar tot això, em va agradar molt saber que la ciència ens pot ajudar a marcar aquest termòmetre de dificultat. Després hi creuràs o no hi creuràs. Al documental també veureu que hi ha molts factors que influeixen i que moltes vegades no es poden tractar des de la ciència pura.
3: Clar.
1: Però crec que és molt interessant saber que ens pot ajudar, que són eines
3: que
1: ens poden ajudar a marcar dificultats. Jo crec que és molt important. I no cal tapar-nos els ulls
3: i dir,
1: això no ho vull veure. No, sí, crec que és molt interessant i enriquidor.
3: No, i tant que sí. Recordem-ho, l'estrena al documental Castells de Ciències aquest proper diumenge 17 per la xarxa de televisions locals. Carles, de veritat, un plaer.
1: Igualment.
3: T'esperem al Vendrell, ja saps.
1: Sí, sempre és una meravella poder venir al Vendrell, ens agrada molt pel que representa històricament, pel fet casteller. La veritat és que és un goig poder venir sempre a explicar castells al Vendrell.
3: Gràcies, Carles, de veritat. I Roger, el mateix, un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir. Fins aviat.
2: Gràcies.
5: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium.
4: Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord a anar-hi.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Una jornada solidària que arriba aquest diumenge contra el càncer. Ara ho acabarem de desvetllar i explicar tot plegat, perquè és prou important. A més, ho farem així amb la gràcia de José María de l'Estepa, em sembla.
7: Molt bé. Mira, bon dia, Pere, bon dia, oients.
3: Com estàs?
7: Pues molt bé.
3: Sent?
7: Com diu el Pere, con ganes de jubilar-me.
3: Però que, escolta'm, havies d'estar jubilat ja, no, en
7: sí,
3: principi?
7: Sí, però aquesta senda, Hisenda, estreu molts diners quan plegues un any abans.
3: Clar, és que el problema és Hisenda, eh?
7: Llavors ja vaig dir una net més, però espera, Sabó, tranquil, que el que coge el bar seguirà col·laborant amb la Caixera. Això està firmat ja.
8: I si no buscarem un altre, cap problema.
7: Bueno, pues la introducció, jo estic aquí perquè, sí, ha nascut una nova associació aquí al Vendrell, Batec de Mar, com has dit, Pere, i amb la Gina, que tinc molta amistat fa molts anys, amb son pare, la mare, bueno, tots. I, bueno, jo tenia cara de col·laborar amb ells amb aquest problema que era tan gran aquest país i aquest món, no?
3: Molt bé.
7: I llavors, bueno, va sortir això de Batecs de Mar i dic, bueno, mira, jo ofereixo les meves mans, la del meu company guitarra, que no pot ser avui perquè està treballant,
3: val,
7: però són molt col·laboradors, i li vaig oferir de fer-li una fideuada, pues, per 300 persones mínim.
3: Ostres.
7: Si surten més, pues, farem més. Ah, llavors, se van implicar tots i van començar a buscar col·laboradors del Vendrell, que no ha faltat ni un.
3: Bé,
7: i se s'han quedat un munt fora, però bueno, no podien ser tots, perquè clar, és el que diem. I bueno, i ara ja la Gina t'explicaré una mica.
3: I tant, sí, sí, tot plegat, eh? Gina, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
9: Moltes gràcies.
3: Tindràs aquesta doble tasca, eh, Gina, d'acabar d'explicar-nos com ha d'anar aquest diumenge amb l'ajuda del José María, només faltaria. Però sobretot el més important és conèixer aquesta nova entitat, Batecs de Mar. És una entitat que lluita contra el càncer i d'afectats del càncer, eh, entenc. Gina, explica'ns-la tu, sisplau.
9: Bueno, aquesta associació neix aquest 2026, aquí al municipi del Vendrell, i sobretot és per promoure el que és l'esport, la comunitat, no? I fusionar aquests dos aspectes i adreçar-ho sobretot a les pacients que estiguin, doncs, transitant, no? Que estiguin actualment fent aquest procés de recuperació del càncer, o bé que ja l'hagin superat.
3: Val. Així doncs, un punt de trobada, eh? Un punt de reflexió d'afectats, de gent que ja ho ha superat i que cada vegada, doncs, per sort, això és així. De fet, tu ets un dels casos, perquè tu has portat moltes iniciatives. Jo et conec informativament perquè ja hem parlat amb tu, o des dels serveis informatius hem parlat amb tu en diferents iniciatives socials i solidàries, també a través de les samarretes, etc, que ja et coneixem, la teva història, i si més no, ja una mica t'hem seguit la pista, i que sempre has tingut aquesta inquietud, eh? També com a afectada de càncer, que tens superat ja.
9: Totalment. Sí, sí, bueno, estic amb hormonoteràpia, que al final, per no haver-hi una recessiva, doncs estàs en medicació, però sí, sí, per sort estic neta i, bueno, vaig fent els meus controls amb la certa periodicitat i tot.
3: Fantàstic,
9: molt bé.
3: Fantàstic, sí, sí.
9: I, doncs, res, sempre a nivell d'implicar-me, no?, i aquesta voluntat de poder ajudar i transformar aquesta energia que al final la tinc.
3: Molt bé.
9: I d'ajudar i beneficiar moltes persones, no?, i poder donar aquest suport. I, doncs, aquesta associació també per mi va ser una descoberta. O sigui, no l'associació en si, sinó el rem, l'activitat, va ser un descobriment, perquè jo sempre, doncs, havia practicat futbol.
3: Val.
9: I sóc una enamorada de l'esport i de fer-lo sobretot en un entorn obert. I doncs, bueno, va haver una iniciativa, no?, per part d'una timonera del club de llaguts de Calafell.
3: Val, sí que té molta història, eh? No?
9: Sí.
3: Té molta empremta.
9: Sí, sí, sí. I bueno, i la mateixa timonera, doncs, ha sigut la que ens ha engrescat juntament amb l'Ajuntament i tots, doncs, de dur a terme aquest nou projecte aquí al Vendrell.
3: Val.
9: I doncs el rem és un descobriment, perquè és, bueno, va molt bé en quant a l'infedemes, a les pacients, sobretot de càncer de mama, perquè aporta molts beneficis, i el contacte amb el mar, que al final tot el que és allò del zinc, no, el potassi...
3: Val. D'aquí batecs de mar, justament, acaba molt lligat així. Així, doncs, clar, jo introductòriament no acabava d'entendre que hi havia el rem pel mig, ara ja sí, jo ho entenia més com una associació, que també ho serà, també ho és. A banda de ser una associació esportiva o dedicada al rem, doncs també és aquest punt de trobada que jo deia, en cert, que sé.
9: Sí, així, no, totalment és comunitari, és social, és algo inclusiu, no?, que tothom ens sentim part d'una comunitat, perquè, bueno, al final adreçat a un públic oncològic. I després estarà obert a la ciutadania. El que passa que volem fer bé les coses d'una forma progressiva perquè no morim d'èxit, no? Que al final la infraestructura vagi una mica acompanyada dels socis i els usuaris que vulguin formar-hi part.
3: Fantàstic. Doncs justament això, per donar peu a aquesta nova entitat, per començar ja a agafar cos, suposo, i a tenir encara més logística, per poder desenvolupar la tasca, heu organitzat aquesta jornada d'aquest proper diumenge, que serà dia 26, el 26 d'abril, que es farà com a Ruga.
7: Es farà
3: Plaça Nova. Però l'entitat sí que t'asseu a com a Ruga.
9: Sí.
3: Veus?
9: Sí.
3: Jo sabia que com a Ruga estava pel mig.
9: Sí, no, els del barri marítim diuen, com és que no ho heu celebrat aquí? També per un tema logístic i perquè, bueno, ara per comoditat d'espai i disponibilitat ho han fet aquí a la Plaça Nova, i sobretot doncs perquè al final... El Set David també contribueix, ens ha cedit l'espai doncs del seu bar perquè la gent en pugui fer un ús.
3: D'acord. Doncs això, com a Ruga i a la Seu, clar, és on suposo que
9: estem ubicats a dintre del port.
3: Val.
9: El Club Nàutic, la veritat que també, bueno, ha sigut un de gran suport des del minut 1, perquè doncs ens ha cedit part de la instal·lació on podem fer l'amarratge, el quartet d'instal·lacions doncs, per preservar el material.
3: Perfecte. Molt bé. I això, però la Finagua Solidària, que ara acabarem de conèixer, sí que arriba, en aquest cas, a la Plaça Nova, al centre del Vendrell, aquest diumenge, dia 26. Clar, és això, suposo que José María, que et coneix, és coneixedor d'aquest inici d'entitat, i José María, que té aquesta energia, i amb l'experiència d'altres temes,
7: Ja saps tu que col·laborar amb qualsevol entitat del poble sempre estem per fer una miqueta de... D'empenta.
3: Clar.
7: I, bueno, va sortir així, i va ser... Jo tenia molta gana perquè va ser a la Bisbal on van quedar, amb ella, un partit de fèmines, de Barcelona, veteranes amb el tancat...
9: Sí, del Barça, de jugadores, i vaig anar a veure unes companyes que vam coincidir.
7: I vaig coincidir, jo dic, Gina, tinc ganes de fer una fideuada pel vostre... Bueno,
3: clar, per l'entitat, per l'associació.
7: L'associació, el que sigui, ja em diràs alguna cosa, ja farem. I llavors va sortir, bueno, i va vindre tot, pam, i es va enganxar ràpid. Perquè jo parlava amb qui parlava, Chemari, lo que falta, pum, lo que quiera. I ella, bueno, allà al Set de Vi, bueno, me'n sé, i quan es van veure tots, dius, hòstia, això és un èxit total.
3: Clar.
7: Ara, bueno, a la gent que vingui a comprar estiquets al Bar Estepa, al Set de Vi...
9: El Goyl, després un fort de pa de Santa Oliva.
7: I farem a Belvei, també estan col·laborant, també, s'han portat també tiquets per vendre. En fi, que esperem allà un èxit total.
3: Segur que ho serà.
7: I la fideuà es vendrà, es podrà menjar allà, i el que vulgui portar-se-la cap a casa, doncs tindrem uns tàpers perquè se la puguin dur.
3: Perfecte. Ben. Però només serà fideuà, entenc.
7: Fideuà, sí. No, nosaltres només la fideuà.
3: Sí, però em refereixo.
9: Bueno, farem una mica de
3: vermut. Ja refereixo que no només és aquest punt de trobada per menjar, sinó que es convertirà allò en una festa.
7: Tenim un DJ també, que començarà de 12 fins que acabi, posant música, que és l'Alberto del Set de Vi, i que aquest també està també sempre per tot. I el que diem, tenim una barreta, farem una barreta, tindrem uns platets de vermut, que també farà, pues, bueno, mentre que esperem que falli la fideuà, pues, a menjar vermut i fer vermutets de cervesa...
3: I fer ambient, no? Fer poble, sí. I acabar de conèixer aquesta entitat de recent mateix, creació.
7: Bueno, això, el que diem, convidar gent que no estigui, però bueno, sempre tens un familiar, un amic, un... que pugui vindre allà i fer la conversa
3: i tant.
7: I entrar-se de tot això, no? Perquè, clar, amb aquesta horeta no podem dir-li tot. Jo me vull apuntar a Bateix de Mar un dia, t'admito a ti.
3: A bugar. Va, fem una cosa. Hosti, jo agafo molts compromisos i després no els acabo de complir perquè no m'he de la vida per mas. Escolta'm, una bugada...
4: Vale. Es diu bugar, no?
9: Sí,
4: és,
9: sí, sí.
4: Allò, cada un dia anem a bugar i després anem a fer les braves,
7: això
4: que ja em vas prometre el seu dia,
7: oh,
4: i del qual encara no he anat a gaudir-les, però...
9: Prec nota, no? Però,
8: I a remar a galera. A galera.
4: A remar a galeres, correcte. Correcte.
8: Sí, ja fem allò.
4: Jo tinc un problema que jo em marejo molt. Em marejo molt, Gina.
9: No, però és bastant estable. I al final la gràcia és que et farem remar força i així no et donarà temps ni de marejar-te.
4: És que jo tinc un company d'aquí a la casa, no vull dir el seu nom, un company de la casa també d'informació, que un dia va fer un reportatge dels bugadors de Calafell i va quedar marejat com una sopa,
9: sí,
4: eh?
9: Sí, no.
8: No va prendre la pastilla.
9: No, també la mar, ja procurarem
8: que
9: sigui un dia
8: que no... Sí. Ja li
9: diuen no mar,
7: aneu,
9: sí. Mar
7: plana.
9: Sí,
7: tranquil·la.
9: Sí.
4: Allò, por vena, por vena. No, però és una molt bona activitat.
9: Sí, no, és molt complet, la veritat, eh?
4: Sí, és un esport molt complet.
9: Perquè no hi ha impacte.
4: Clar.
9: Vull dir, treballes tot, la musculatura, braços, cames, abdominals, sí, no, és ben complet. I a més que no hi ha edat, que el bo és que jo les meves companyes ja des de 65-70, jovenetes, vull dir, ja de tot, que és el bo.
4: Sí. I a més, encara que no ho sembli, o no, sí, però també és esport d'equip.
9: Molt.
4: Sí, no, home. Però clar, s'ha de bugar al mateix ritme, de la mateixa manera, equilibrar forces, no?
9: Totalment.
7: I sàpiguer ficar bé el pal, eh?
4: Clar, ja no hi ha una tècnica...
9: No, requereix la seva tècnica, però...
8: A tocar l'aigua, vull dir... Sí.
9: Però és com una espècie de mantra, eh? Quan estàs remant i has d'anar totes acompassades, és com si entressis en un ball i que totes hem de...
4: Clar.
9: No, és bonic, la veritat, que la sensació... Sí. I normalment anem a bugar, que són la tarda-nit, no? Les barcades surten a les 6, 7, 8.
4: Val.
9: I clar, és la posta de sol, les estrelles... Vull dir, és un moment, jo crec que molt màgic, eh? Que quan estàs allà penses, ostres...
7: Lo que si te digo, chalecos XXL...
9: No utilitzem, eh? No,
7: jo no. Sí.
9: Ni ens mullem, perquè molta gent és, ostres, quina mandra, no? L'hivern, us mulleu.
4: Ja, mullars,
9: no ens mullem.
4: En principi, tot va bé, no. No hi ha perill ni de volcà, ni de...
9: No, és molt estable l'embarcació.
8: Si hi ha molt mala mar, ja no surten.
9: No, ens quedem a dintre de port i fem allà...
8: Hi ha algú que se capi...
4: Tranquil. No, sí, jo no tinc por a per José María, ho deia per José Mari, bàsicament. Saps nedar per això, no?
7: No, aire.
4: No?
7: Nado como los peces, para abajo, pero para arriba no.
4: Ostres, pues potser sí que haurem de buscar un xaleco, per José Mari, que no sé...
9: I jo més d'una vegada estic tentada, I jo les meves companyes, perquè els pacients oncològics ja sabem que quan estem en tractaments així, tenim una de fogots i uns canvis de temperatura
4: Mira,
9: de
4: tirar-se, no?
9: Abandono el barco.
4: Bueno, aquesta manera sí que és una manera, un cop ja s'ha fet l'entrenament, no? I un cop ja hem acabat i ja hem arribat a port. Suposo que també una remullada i un banyet també pot anar bé, Així que no has provat mai, això de bugar, doncs?
7: Jo no.
4: José Mari, no?
7: No, jo de platja la sorra.
4: La sorra.
9: Però no saps que quejarà, el farem i tant. Que li agradarà.
7: A mi ja li havia dit, perquè ella feia kayak, també.
9: Sí.
7: Dic, hòstia, m'has de portar un dia a fer kayak.
9: Sí, que el pare al seu dia també va comprar un kayak.
7: A mi m'agrada tot això, però clar, l'aigua le tengo mucho respeto.
4: Fa respecte. Se li ha de tenir, com tot, se li ha de tenir, però...
7: I ara que tindrem aquí el... Pues m'apunto, però seguro, vamos.
4: Clar, i tant.
9: Tindrem el nostre primer llegut al Vendrell, tu.
4: Sí, no? Molt bé.
7: Soci número 3.
9: Sí, ja està, ja podem obrir la sistema.
4: Clar, suposo que logísticament i també econòmicament la frontera principal és els llaguts, que entenc que no és pas... No són embarcacions econòmiques, entenc?
9: No, en general tot, el que suposa tota la infraestructura, tant el que és la plataforma, no?, que subjecta... Ja ens anem gairebé a veure els 3.000, 4.000, els rems, que són 1.000 llargs, també, sinó tot. L'embarcació del llagut, vora els 20.000, sí. És una inversió important, o sigui, en el moment que vam decidir, això és una mica el que ens parava, no?, ens paralitzava, però, bueno, vam dir, escolta, amb la solidaritat de la gent, que al final té moltes ganes de portar el seu granet de sorra i contribuir, a la vista està que tot s'ha alineat.
7: Sí.
9: I que veus que flueix tot, que és increïble, que poses una proposta sobre la taula i veuen que tu estàs al capdavant i que... et deixes ajudar per tothom, veus que és una cosa d'equip també, és increïble i el punt de sortida de partida és aquest, la jornada solidària del dia 26 ja és el tret de sortida.
4: Molt bé, el tret de sortida oficial de Batecs, d'acord. El primer...
9: Batecs de mar.
4: Perdó.
9: Batecs de mar.
4: Batecs de mar.
9: Però que surt amb el cor, sí. Sí, sí.
7: Espera, que a mi m'ha costat fins que no... Oi, me parece que hoy el primer dia que l'ho he dicho bien. Batecs de mar, eh?
4: Batecs de mar. Clar, se'm va cap al Batecs de cor, eh?
9: No, jo crec que és bonic, però costa una mica Batecs.
4: Batecs de mar. El primer llagut ja el teniu, doncs, eh? Entenc?
9: Bueno, ara hi ha un grup de Cambrils, que ens l'ha llogat.
4: Val.
9: D'entrada, doncs, per poder fer una sèrie de coses i anar recaptant uns diners.
4: Val.
9: I doncs, bueno, serà, doncs, a veure si l'Ajuntament arribem a un acord i doncs després pot fer front ella aquesta despesa, però clar, inicialment som nosaltres els que hem de suportar amb tot.
10: Sí, sí, sí, està clar, està
9: que
10: clar.
9: Després doncs facin la seva contribució, doncs ja serà cosa d'ajuntaments, diputacions, i anirem a trucar a diverses portes d'esponsors sí, sí, sí, que vulguin col·laborar, contribuir amb la lona, no? Doncs perquè també s'ha de cobrir aquesta embarcació, s'ha de fer un armariet. Bueno, la veritat, ja et dic, hi ha molta bona voluntat per part de tothom de sumar esforços.
10: Molt bé. I aquesta recaptació, si podem dir-ho així, aquesta recaptació que hi haurà el diumenge, doncs ajudarà justament a, cap a això, cap a poder comprar material, per acabar de composar-vos com a entitat i poder aportar les màximes de persones possible.
9: Sí.
10: Clar, claro. Un llagut, quants bugadors hi caben en un llagut?
9: Som 8 i el timoner 9.
10: 9. Val, sí, sí. Si hi hagués més gent que volgués bugar, que s'han d'anar ampliant llaguts, no?, embarcacions.
9: Clar, sobretot és el que dèiem, no?, que al final hi ha una limitació ara real, que són els timoners dels que disposem, que al cap i a la fi són ells els que han de dirigir, no?
10: El timoner és com el capità, no?
9: L'entrenador, el capità, sí, sí, no? Sí. Hi ha la figura del timoner, llavors... Ara hi ha unes hores que més reduït, que s'aniran ampliant, no?, en funció que anem a introduir més timoners,
10: sí, sí, sí, clar,
9: més barques, i més endavant es fiquen més llaguts, però bueno, ara la que tenim és la de lloguer, anem tirant amb això, l'estem netejant i acondicionant tota, i ara tenim temps, bueno, ahir una mà de pintura, no?, d'avui de vernís, aquesta tarda amb els termorretràctils, doncs segellar els rems que hem comprat de segona mà, i bueno, i anar acondicionant tot una miqueta, no?
10: És un món, el món del mar en general és un món...
9: Sí.
10: És un món,
9: és
10: molt bonic, sí. I tant que és molt bonic. Però també el món dels llaguts, dels bugadors, dels clubs, també és,
9: sí.
10: És un món,
8: El timoner es treu el títol,
9: Bueno, sí, és un requisit i clar, requereix també d'experiència. És com si em volgués fer d'entrenadora de futbol sense haver jugat.
10: N'has de saber,
9: si ho pots fer des de la teoria, no?, i d'això, però fa molt el fet d'haver jugat, no?, i haver viscut a dintre. Llavors, clar, jo em podria tenir la voluntat de voler ser timonera, però primer he d'aprendre a remar i remar moltes hores, no?
10: Clar, dominar la tècnica, sí. La manera de capitanejar l'equip, no?, suposo.
9: Sí.
10: El Vendrell, hi ha hagut mai cap club de
9: jugadors?
10: No,
9: Llavors, clar, és obrir-se una nova finestra, no? I sobretot de ficar-ho a l'abast de tothom, perquè moltes vegades la connotació que té el del tema de nàutic, no?, és com, ostres, és molt car tot el que, no?
10: Clar, per seguretat, per homologacions,
9: sí,
10: no?
9: I que moltes vegades és com, ostres, aquest esport el veu juny, si no l'ha practicat algun familiar o algú, és com...
7: Això t'ha de vindre de família, això sí.
9: I realment el llagut veus que no, que està obert a tothom i que és accessible, que no suposa un gran cost de la quota, no?, anual, ni és un desorbitat, ni...
10: Val. Que també hi ha competicions, de fet,
9: sí,
10: no? També hi ha, també, hi ha aquí, curses... Hi ha...
9: Aquí, Pere, et diré que som bastant ignorant, perquè encara vull dir, soc molt... Vaig començar l'octubre, jo, remar, i no he participat encara en cap... no sé com no sé com li diuen,
10: bueno, sí,
9: a les competicions
10: trobades,
9: sí, la timonera que no ha pogut venir avui, sí, però hauria de fer,
10: no, més endavant ho podem fer,
9: sí,
10: després d'aquesta trobada solidària. El més important de la conversa d'avui,
9: sí,
10: és sobretot explicar i recordar que hi ha aquesta jornada solidària aquest proper diumenge a la plaça Nova, que és la part important, i després,
9: sí,
10: anirem perfilant de com, què és això d'un club de bugadors, què feu, i a més amb tot aquest rerefons que hi afegiu vosaltres des de Batecs de Mar, que hi ha aquesta part també d'afectats, d'afectades de càncer, no?, i que també és important que també hi sigui, no?, com a punt bueno, de millora i de superació i de fer esport, que en principi la més important és fer esport.
8: Okay. Tornant a la Fidoà, a quina hora teniu previst de començar a servir les Fidoàs, o per la gent? Perquè...
10: Sí. Doncs
7: pues mira, espera, Sabó, començarem l'acte començarà a les 12, serem allà tots, música, el vermut, i començarem a fregir els fideus. Això serà primer, i per allà dos quarts de tres, no?
9: Les dugues.
7: Això serà començar a servir.
8: Que és més. Perquè hi ha molta gent, potser jo mateix.
7: Que si la primera surt abans una miqueta, doncs començarem a aixequem, que vulgui començar, doncs comencem a... Però sobre les dues de la tarda ja estarem servint fideuà.
8: Que la gent sàpiga i doncs que s'animi a apuntar-se a buscar els tiquets, han dit,
7: a
8: l'Estepa, al Set de Vi...
9: El Goil, també, el centre... El Goil, castellà...
10: El Goil, a la plaça Vella.
9: La plaça Vella.
10: Sí, és un lloc tecnològic, així, que fan... Sí. En Joan és col·laborador d'aquesta casa. Joan Molines és col·laborador d'aquesta casa, també.
7: Bueno, i això, que és... A veure si podem vendre totes 300 racions i si no...
9: I tant, sí, que es vendrà. Sí, sí. Vendrà, bueno, vendrà. I la gràcia és vendre-les amb anticipació una mica per fer una previsió, i llavors sí que és veritat que una vegada allà també les pots comprar in situ, clar, però si podem vendre-les amb una mica per fer això, preveure, no?, la ona...
7: Perquè si has de fer una mica més, pues fem, pues mira, es van comprar, fem 50 més, perquè...
8: No, el millor és que la gent ens animem i anem a buscar el tiquet als llocs que hem dit, i, sí, i així ens ja saben quan han de fer més o menys.
10: Molt bé.
8: La previsió és el millor.
10: Això, unes 300 persones?
7: Sí. De moment, preparem 300
9: les places. Les taules i cadires estan demanades per 300. Va,
10: 300.
9: Sí, sí, som així d'optimistes.
10: No, jo penso que hi arribareu, inclús jo crec que faltaran racions, deixem-ho bé.
7: Ojalà, Pere, ojalà.
10: Perquè és això...
7: Que dos racions de braves tienes.
10: Vinga, t'imagina, era allò... Bueno, braves vitalícies, ja.
7: No, però... Que tinc el doctor Vendrell, que ja està jubilat,
10: sí,
7: i me parece que le debo 1.200 cafés.
10: Ostres!
7: Perquè cada vegada que anava allà, Josep Maria, passa, tio, te invito a un cafè, cuando quiera.
10: Clar.
7: I ara quan es va jubilar, diu... Josep Maria començarà a vindre a descomptar.
10: Clar, a partir d'aquí. A partir d'aquí.
8: No, el que més diria és que vingui a ajudar a fer la fidu a la prova.
10: Jo crec que sí.
7: Mà d'obra tenim bastanta, molta ajuda tenim, sí, perquè, bueno, col·laboradors, amics, i de vegades diu... Gràcies, però no us pongáis todo, porque al final no hacemos nada.
8: Exacte, això és veritat.
10: Això també passa. Per això, jo crec que és una jornada que reunirà moltes coses, això.
7: Sí, home, no.
10: El que transmet l'Estepa i el José Mari.
7: I aquí al Vendrell, els que nos agrada és quan de sortir fer alguna cosa, i la gent surt i col·labora, eh?
9: Sí. Quan fas... Jo crec que serà una bona atmosfera aquí.
10: Sí, serà el que dèieu abans, que serà un punt de trobada, sí, serà un dia festiu, un dia de retrobament, justament sempre amb aquesta intenció solidària, però es convertirà en un dia festiu, no?
9: Sí, sí.
10: Com es fa una fira guapa per 300 persones, José Mari?
8: Amb una pell gran.
10: Però allà, però...
7: T'ha tirat una pedra.
10: Sí, d'acord, vale, pues mira, vale, porta-me la mida, aquesta paella gran, a veure si te la sabré fer.
7: Home, sí, bueno, fem 3 de 100.
8: Necessites rems, també, per remenar els rems.
7: Sí, si fos de 300, fem 3 de 100. 3 paelles de 100, perquè no quedi tampoc molt... Perquè si fas massa... te queda muy esponjosa, como...
8: Sí, queda...
10: Ya, entonces, así queda, sí, queda...
7: Llavors que quedi dura i que quedi...
10: Com a l'aigua,
8: no?
10: Que
8: quedi al dente.
7: Llavors fem... Sí, al dente. Jo provo parlar italià, no? I això, i llavors fem 3 de 100, i, bueno, sofregir, un bon sofregit, un bon caldo,
10: val,
7: el cap de galls per fregir, per marcar també l'oli, i llavors començar pam, pam, calamar, la gambeta... En fi...
9: Soc testimoni que li queden boníssims.
10: Ah, ja ho crec.
8: Ho van fer quan va celebrar l'aniversari del seu local.
7: Sí, també en van fer...
8: Va ser el mateix, per exemple, no?
7: Va ser la mateixa.
9: Són uns cracs, els Pepes, el Pep Guitarra i...
7: El Guitarra, doncs ja sabes tu com és el Guitarra, és un màquina.
10: Bueno, com tu, tot s'apunta i endavant i...
7: Mira, ahir va deixar els castells per anar a fer una paella a Creixell, de carpa, era per la família, no cobrava, però bueno. I dic, hòstia, vaig, digo, no paramos, eh?
10: No, una cosa amb l'altra, eh?
7: Tenim el dia 23 de... El 23 de març tenim dos paelles. Una paella vegetariana i una fideuà per 150. El dia 2 de maig tenim una per 80, una fideuà. En fi, que si... Haciendo propaganda, a ver si venim.
8: No,
7: si es truquen a mi o al Pep, i podeu fer per diumenge o dissabte...
8: Per saber-ho, això.
10: No, i tant, allò.
7: Fideuàs i paelles familiars. Nosaltres els acabem de servir i marxem, no molestem més.
10: Recolliu, netegeu i...
7: I marxem.
10: I no es faltarà fregar plats, que
7: deia. No, som d'aquells de cartó, tu.
10: Encara millor, doncs. Escolta, ara ja, per acabar de rodonir, fer una mica més de conya, eh? Una de les polèmiques, jo crec, a l'hora de la fideuà. Alioli, sí o no, a la fideuà?
7: Nosaltres posem el que vulgui, se'l fica, el que no, no.
10: Sí?
7: Nosaltres no obliguem.
10: Però personalment...
7: Jo sí.
8: Jo també, ja ho saps.
7: Sí? Un pèl.

0: I sempre em renyeu que bec cava amb gel. I què?
1: Més fresquet. Jo bec
2: cava amb gel. Mira, aquí cada un que faci el que...
3: Salvador, jo t'acompanyo, jo també.
0: El Benet, sempre el Benet, m'ho va ensenyar ell.
1: Doncs ja està.
0: I des de llavors jo cava amb gel. Caves sense gel, no, és que no m'agrada.
3: A mi m'ha ensenyat també el Josep Maria del Cendrós.
2: Sí,
0: Josep Maria.
3: Màquina.
1: Sí, i una hora abans, al congelador.
3: Una mica... Anar d'anar allà a casa d'ell, allà, vam, hòstia, i estava ja assegut, ja... i una ampolla de Rioja,
2: sí,
3: xapó, i una gaseosa. Digo, hostia, de Mari, me va a estropear el Rioja. Sí. Dice, no, estoy mejorando la gaseosa.
1: Sí, sí, no. Es que de fet no es
3: miren. És verdad.
2: Sí, a vegades trencam aquestes tonteries entre cometes. Cada un que s'ho faci com
0: vulgue
2: i ja està.
3: I sempre ho diem, la gaseosa con un buen vino o con un buen tinto está mejor que con el tío de la bota ese. Te lo garantizo yo.
2: Fantástico.
3: Tengo un vino allí que se lo damos a los presos para que hablen. Y fíjate, si lo echa con gaseosa está mal igual.
2: Eso es verdad. Claro, es decir, si yo voy per això dic tal qual, tal qual. Doncs va, acabem això explicant aquesta jornada solidària aquest proper diumenge dia 26 a la plaça Nova, ja a partir de mig matí ja trobaran xarau, trobaran música, podran prendre alguna cosa, podran fer un vermut i de fet també podran conèixer la pròpia entitat, no? Suposo que...
1: Correcte, la donarem a conèixer també, estareu allà, l'explicareu, que també som les que som formem part de Batex.
3: Molt bé. Merchandising una miqueta,
1: sí, també
3: no?
1: Posarem un punt de venda també, que vendrem doncs unes gorres, uns buffs, de fet la barra també doncs la cedeixen tot el que sigui els beneficis que traiem de la cervesa, de la venda de cervesa i del vermut, de les patatones olives,
2: també
1: tot suma.
0: Això és important.
1: Sí, sí, ens han cedit la barra, bueno, el set de vi també ho ja et dic, és que tothom ha contribuït i els del set de vi han ficat tots l'espai, les barres, la cervesa dels tiradors.
2: Molt bé.
1: I super.
2: I també es poden fer socis de l'entitat, no? De Batecs de Mar, encara que no vulguem sortir a bugar, però si volem donar suport...
1: Però que esteu convidadíssims, que si no us traiem a passejar, que si no voleu remar, us traurem a passejar.
2: Ostres, doncs mira, no és mala idea,
1: A més, endavant es pensaran de fer més cosetes, per això deia que el 30 sortides aquest dia 26, però després es volen fer challenge, que en comptes de sumar minuts i quilòmetres seran... ara no em surt... Milles nàutiques.
2: Val, milles nàutiques, clar que...
1: I doncs que participin milles. Moltes entitats de Vendrell també, doncs per continuar fent això, germano i cooperació.
2: Fantàstic, que bé,
3: Però nosaltres juguem un patinet d'aquells i nosaltres un patinet a tu.
2: Ostres, mira,
3: darrere d'ells. Doncs
2: pues mira, no és mala idea.
3: Mira, ja som dos, Salvador 3.
0: Cap una
1: navareta darrere i les patates braves.
2: Perquè si ens hem de posar... Mira, si nosaltres tres, ens hem de posar a bugar, allò ho tenir així, anirà de canto, anirà de costat al begut.
1: No, ho salvaríeu,
2: no sé pas. Enhorabona per la feinada, de veritat. Gina, us seguirem la pista, ho dic sincerament, seguirem la pista de com us aneu formant i com va creixent i com va naixent aquesta entitat i donant tot el suport possible. I amb el José Mari seguirem parlant, segurament.
0: Com veu, ja saps, dilluns que ve direm com ha anat.
3: Això mateix.
1: Perfecte.
2: Exacte, podrem explicar com ha anat això.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com ho hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil, però clar,

0: El núvol, no, no sé qui gestiona el núvol, sí. No? Qui organitza i arxiva sí. El núvol.
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no? Fotos de la cultura popular, per exemple, sí. Fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Uh-huh. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no? Ah. Fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no? Aquestes
1: exacte, sí.
0: Abans la foto era com... Fem la fotografia i, sí. I hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fa 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: qui, no?
1: Sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumem a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Uh-huh. Que, de fet, la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories. Va. Que els stories són 24 hores, ostres. Si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat.
1: El temps
0: d'exposició,
1: de
0: visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... Si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no? De, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... Però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografia és una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí.
0: Fem fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí.
0: I...
1: Completament,
0: i ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on diguis... els castells, no? Per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... És que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... Mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí,
0: tu la poses al teu telèfon,
1: sí.
0: Però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però
0: sí.
1: Al final el que m'hi referir és que tothom fa la foto del 3 de 10 i però no... O, i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà d'allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir que, saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet a...
0: Sí.
1: Perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... Ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí. Tu dius aquí, en el guió, dius molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran que deia el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit...
0: Sí.
1: Però com que ja era l'època... Bueno, t'estic parlant que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no?
0: Sí,
1: potser
0: sí.
1: De fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent no té, no? Aquesta... Bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris... relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí.
1: I les coses grans ja sabem que hi ha els mitjans i van o que tot està guardat.
0: Ja guardat.
1: Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, a que deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no, no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió, eh?
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. I a més, hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària. No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen, l'únic que em va quedar com bastant gravat, era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no ho reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també, això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats
1: hi ha
0: com una certa exposició, no?, que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser, eh?
1: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, és complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar.
1: Sí.
0: Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada que hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No,
1: jo
0: no?
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I les borro totes després, també.
0: Bueno.
1: És d'aquell lloc que em fas 20 i tenc aquestes...
0: També quan ja queda espai a Google Fotos et toca borrar-ho. Això també us passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte,
0: sí. Renovem en directe?
1: Renovem.
0: Doncs,
1: no havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Escolta. escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
1: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per la alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
1: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
1: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dard a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15 també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i, si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament, ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos al parc de Serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte a ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'€1 milió de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Venezuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establert a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes de Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Venezuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Venezuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional, pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plan internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto al foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbe Salut després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalú no falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En la paca d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herba Zalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa que d'any poder-ho pesar, li diria molt bé. Però si no ho fem, l'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins del concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè el Tafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des del Tafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes, la tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos, fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà, paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu, i passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zum Zum Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Piñeiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei partins perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off descens a l'hoquei lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Anijarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat 2 amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
7: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.

0: La pasta, un aliment icònic de la cuina italiana, té un origen que es remunta més enllà de les fronteres d'Itàlia. Tot i que moltes persones associen la pasta amb Itàlia, les seves arrels es troben a la Xina. Segons la història, Marco Polo, en tornar de la Xina al segle XIII, va portar amb si la idea dels fideus, que ja eren populars a l'imperi xinès des de feia milers d'anys. Tot i això, investigacions recents suggereixen que la pasta ja existia a Itàlia abans del viatge de Marco Polo. S'ha trobat una evidència arqueològica de pasta similar a Sicília, datant del segle XII, que podria haver arribat a través dels àrabs durant les conquestes a la Mediterrània. Els àrabs van portar tècniques de secatge de fideus, que van permetre la conservació i el comerç de la pasta. A Itàlia, la pasta es va perfeccionar i diversificar, donant lloc a les innombrables formes i receptes que coneixem avui. La primera menció escrita de la pasta a Itàlia es troba al llibre de cuina de Martino da Como al segle XV, on descriuen plats que són els precursors de les pastes modernes. Així, mentre la Xina pot haver influït, Itàlia és on la pasta realment va prendre la seva identitat cultural i culinària.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
4: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
4: Bon dia, Adrià.
2: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
4: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat.
2: Darrer dissabte de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
4: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
2: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
2: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
6: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
7: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
6: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
9: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar. Y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
9: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
6: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
9: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
6: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
2: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
4: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
10: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer, y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, Yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
4: Feijóo també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
11: Señor Sánchez, lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años. Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría. Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
4: Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
2: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
4: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
12: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
4: Un cop acabada la manifestació, a partir de 8:45, també hi haurà festa i concerts.
2: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
4: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
2: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
4: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
14: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada, i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
13: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte a ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
2: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
4: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
15: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
16: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
15: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
2: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
4: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
2: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
4: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
2: D'altra banda, el que...

0: control sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
1: Al llarg d'aquest any, el COS impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
2: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit. O també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
0: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
1: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè aquest curset que ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Montjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maya Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web

0: a lanada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
1: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
2: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
3: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
4: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
3: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
7: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
6: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el Nou Congost a favor.
8: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys al Nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
6: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
1: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
2: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
1: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
2: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
1: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
2: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
1: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
2: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
1: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
2: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
1: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergely Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.
5: Continguts en xarxa.
10: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
11: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
12: Jo vaig notar com electricitat.
10: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
11: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
13: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
14: ¿Qué estás haciendo?
15: Soy yo, Joel. Tu hijo.
10: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
14: Pensé que tu moriries antes.
16: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
17: Yeah! Així us declaro marit
14: i
17: cobert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
18: Dani! Ha arribat un paquet per tu.
16: Gràcies, gràcies!
19: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar.
20: Un altre cop l'extinció, no!
10: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
21: Pues queda't aquí, i ahir vaig jo.
22: No m'hi veus capaç, oi?
23: Que tens una mica en mi.
22: Quin poncho. Fa gràcia que es tornin a barallar.
23: Oh, i tant que sí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la Franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat. Avui els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Precisament, un dels focs importants ahir també va ser el de Tiana, i avui aquest municipi ha anunciat al seu consistori que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar ahir divendres i que els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc de Tiana està controlat des de la passada tarda i encara no es dona per extingit, tot i haver passat un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. Mentrestant, segueix en aquest darrer dissabte de juny una jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en política, el PSOE s'ha reunit avui al seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PP català també ha celebrat al Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en cultura, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I demà, com a cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I en el marc d'aquesta jornada són molt els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona i que arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: One closing door, stand clear.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

It's been three summers.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Había perdido.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports...

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Advertencia del cirujano de tu oído, lo que vas a oír ahora es Underground.

0: gent del Baix Pallarès i del món sencer. Pareu bé les orelles i prepareu la bugada, perquè ha arribat l'hora d'anar al safareig.
1: I agafeu la roba de colors, que aquí hi ha lloc per totis.
2: I no patiu, que no destanyeix, eh?
0: El safareig és una producció de ràdio i televisió al Vendrell, amb la conducció a càrrec de...
3: Maria Unión.
4: El Quim Sicar.
1: La Nora Torres.
5: I la Zafiro.
3: Anem a fer la patada sobre els temes que ens interessen.
0: I que ens afecten a tots, totes i totis. Oi que m'entens? El safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
3: Per tu.
1: Per tons pares.
0: Per la iaia.
5: Pel veí de bar.
3: O per aquella tieta desubicada.
5: Ai, ai.
1: Per un amic.
0: O per ta germana.
5: O per ta cunyat, que prou falta li fa.
0: Prepareu el gibrell i el sabó. I comencem! Anem a posar en remull les etiquetes socials.
6: Passeu, passeu, que veureu el safareig.

0: Tenim aquí molta xitxa, molta teca.
1: Moltes coses que parlar i moltíssima gent aquí amb nosaltres. Benvingudes als Afrets.
0: Benvingudes per totes vosaltres.
2: S'ha de dir que és el segon any consecutiu que estem aquí al Tívoli del Vendrell, eh?
0: Al Tívoli. I estem aquí perquè hem d'acabar això ben amunt, perquè estem acabant l'últim episodi de la segona temporada dels Afrets. O sigui que...
1: I us aneu enterat de la notícia o no? Perquè ho vam anunciar a l'episodi anterior. Recordem-ho. Quina era la notícia?
0: Que hi haurà tercera temporada dels Afrets. Oh! Clar! Oh! Això ens fa moltíssima il·lusió, perquè vol dir que tenim teca per explicar i parlar de moltes coses que encara ens han quedat pendents, perquè sempre ens en queden i ens en quedaran de pendents. Però, com ja sabem, cada episodi parlem d'un tema diferent. I avui parlarem sobre els discursos d'odi i també de la força per vèncer-los. Important, eh? Tema important.
1: I no noteu com un buit, una buidor? Falta algú, no? Avui aquí?
0: Sí.
1: La Zafiro no hi és.
0: A veure, què ha passat amb la Zafiro?
2: Jo he de dir que m'ha enviat un missatge.
0: Ah. A tu t'ha enviat un missatge?
2: A tu no?
0: No.
2: Ah, però a mi sí.
0: Per què tenim un grup comunitari aquí? Què és això?
2: M'ha obert per privat i m'ha dit: arribaré en el moment adequat.
0: Això vol dir que està en companyia ara?
1: Deu estar ocupada.
2: Jo no hi he pensat tant,
0: A veure, el senyor Kenneth no ha vingut, no?
1: No.
0: Avui?
2: Calla, vale. Que torna a estar.
0: Bueno, no ho sé. Jo dic perquè, que a vegades sempre estan persones d'alt càrrec i...
1: Sempre té coses amb polítics i de
0: clar,
1: més.
0: Clar. No sé quantes vegades li he de dir que deixi estar dels càrrecs i que es fiqui més amb la gent del poble.
2: Amb la plebe.
0: Amb nosaltres. Els que tenim problemes reals.
1: Sí, com sigui, segur que farà una entrada triomfal.
0: Esperem.
1: Com és ella.
0: No,
2: home,
0: es
2: oi tant.
0: Sí.
2: Sí, com sigui, la Zafiro arribarà quan ella mateixa li doni la gana.
0: Això
2: ella
0: sí.
2: És així.
0: Això
2: una altra
0: és
2: cosa no, però la Zafiro fa el que li derrota.
1: Ui.
0: Espera, que potser s'han equivocat els temps.
2: No, tocava.
1: Sí, tocava. Perquè si està sonant la cançó del guardaespatlles, poder és que entra amb el seu guardaespatlles.
0: Escolta, què m'estàs dient?
1: Bueno.
3: Ja sóc aquí, carinyo! Fotos no, carinyo, vigila bé. Fotos no, Mireu que he hagut de venir amb guardaespaldes i tot, carinyo.
0: Que fort, això.
3: Carinyo.
0: Que
3: Zafiro. Fotografies després que les compro, Marc, carinyo.
0: Hola,
3: bona tarda, tota.
0: Mira, bona tarda.
1: Que porta la bossa del Cort Inglés, que estava
3: jo. Jo sóc aquí, perdoneu. Ai, hola, carinyo.
0: Hola, guapíssima. Mua. Què és això?
3: Ai, com esteu, oi?
0: Però, per favor.
3: Hola.
0: Hola, senyor guardaespatlles.
3: Bona tarda,
0: bona tarda.
3: Ai, que guapos tots. Perdoneu, és que he anat a fer unes compres abans de venir, que sabeu què passa? Que després comencen les rebaixes i em quedo sense talla de faixa. M'enteneu?
0: Volen, les talles bones volen primer.
3: Home, que jo no necessito una talla gran, carinyo.
0: Tot
3: com
0: gran.
3: Esteu? Com aneu per aquí? Heu començat ja?
0: Mira, nena, que estàvem començant ara i estan dient una de Zafiro.
3: Ai, doncs ja podem començar
2: ja,
3: de
2: veure. No, ara sí.
3: Com sé.
0: Escolta, no, has vingut superben acompanyada amb el teu guardaespatlles.
3: Home, un aplaudiment pel meu guardaespatlles, carinyo.
0: Això sí que deus venir directament de l'Ajuntament o d'algun lloc d'aquests alts, també, ara.
3: Home, ja saps que jo tinc molt de contactes, carinyo.
0: Sí.
3: Soc molt convincent quan m'ho proposi.
0: Molt. Mis rodilles lo sufrieron,
3: Jo, ja t'ho dic. Carinyo, tu no marxes d'aquí, Oh, que en recordeu que la temporada passada que vam fer aquí els safarets al carrer vam tenir espontanis.
1: Sí.
3: I avui m'he portat la seguretat privada. Molt privada.
0: Molt bé,
2: Mira, Zafiro, t'explico. Abans que vinguessis, que no sabia on estaves, jo te cuento.
3: Sí.
2: Els hem regalat uns pòsits, a part d'uns vanos, perquè fa molta calor.
3: Sí.
2: Fa molta calor aquí. Però a part, hem regalat uns pòsits i uns bolígrafs. Perquè...
0: Què farem amb tot això, Maria? Perquè, clar, hi ha gent que
2: està... Jo vull que el públic m'escriu cosetes.
0: Vale.
2: Notetes.
0: Vale.
2: Anònimes o no, Qui vulgui.
0: Molt bé.
2: Perquè jo faré una pregunta. Mm-hmm. I la pregunta serà...
0: A veure, atenció, silenci, sisplau.
1: No, que és que ara ve el moment, que Whitney.
2: Perdó.
0: clar, que el silenci era per escoltar la Whitney.
3: La Whitney venia.
2: Sí. Posa't, ara havies d'entrar, home.
0: Vinga.
3: Home, continua.
0: Per ser correcte, el guardaespatlles t'hauria de carregar braços, ara,
3: Perquè no, jo li he demanat, carinyo, després ho fem, després.
0: és mort.
2: Vale. Doncs, la pregunta que jo faré al meu estimat públic és: si l'amor és lliure, per què hi ha qui vol posar-hi normes?
4: Ostres. Que bonic, carinyo, que bonic, eh?
0: A veure, si l'amor,
2: si l'amor és lliure...
4: Sí, senyora.
2: Per què hi ha gent que hi vol posar normes?
0: Per què creu la gent que hi ha algú que vol posar normes a l'amor?
2: Exacte.
1: El que opineu, el que penseu, ho heu d'escriure al pòsit, no?
2: Sí.
0: Vale.
2: Ara, si algú vol posar una altra cosa que no estigui relacionat amb la pregunta, es
0: un
2: vol declarar...
0: Piropo, un piropo, la papiro, alguna cosa...
4: Clar. Agrada moltíssim, eh?
1: Un telèfon.
0: Oh, l'altre dia...
2: El Llorenç... Algú va escriure un telèfon, eh?
0: Llorenç, i vi directament un número de mòbil, tu, allà.
4: Van donar-me un telèfon de mòbil a mi, eh? Me'l van donar de veritat. Vaig estar tota la nit trucant, però ningú me l'agafava.
0: Anava a dir.
4: Jo pensava que aquella nit no dormiria sola i ves, me van enganyar. Com juguen
1: bueno,
4: amb mi.
1: Ara que som totes, sense més dilació, comencem o no?
0: Ara sí, sí, sí. Estigueu atentes i atentis, tothom-hi, perquè comença l'últim episodi de la segona temporada del Safrets! A veure, nenes, on voleu seure?
1: Per aquí, per
0: tots aquí. Nenes, nenes, Maria i Capiro, veniu a seure aquí, carinyo. Tots aquí,
4: apropem. No ens fan publicitat, eh? Això amagueu-ho, que no ens fan publicitat, aquesta gent.
0: Que cabrem aquí, Maria, tu i Cap, que entre nosaltres, o què?
2: No, espera, si no em poso aquí, no passa res.
0: No, home, vine.
2: Perquè no estaré molta estona sola, no fotem.
4: Ah, que vindrà més gent.
0: Ah?
2: Home, jo aquí tinc un micro.
0: Oh, sí que ha de venir gent.
1: Tenim convidades,
0: sí,
1: perquè sí. Avui ens acompanya una persona que segurament ha escoltat moltes històries difícils, però també moltes històries de valentia. Una persona que treballa perquè el Vendrell i el Baix Penedès sigui una mica més fàcil ser una mateixa. Ella és la Laia Camprodon, tècnica del Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Vendrell. Benvinguda als Safrets, Laia!
0: Endavant, Laia! Un fort aplaudiment! Ai, què és això?
4: Està la cosa lletja, necessitem seguretat, eh?
0: Molt bé, clar que sí.
1: Encenem el micro.
0: Molt bé, aquest segurat.
1: Benvinguda als Safrets, Laia.
4: Benvinguda, carinyo.
5: Moltes gràcies.
1: Bueno, ens has regalat les oïdes una miqueta amb aquesta cançó de Pet Shop Boys.
0: Això que està sonant és un temacle, eh?
1: És un temacle.
0: Si la teniu al cap.
2: Jo he de dir que a la meva generació no ha arribat, aquesta cançó.
0: Bueno, Maria, és que hi ha tantes coses que no han arribat a la teva generació, ja. Cada vegada ja em sorprèn menys.
1: Per què has escollit aquesta cançó, Laia?
5: Doncs hi ha diversos motius. Primer, el títol d'aquesta cançó dona nom a una sèrie increïble que si algú no l'ha vist, la recomano. I després, perquè els Pet Shop Boys era el grup preferit d'una persona que em va fer veure les coses com havia viscut altres generacions amb la manca de llibertat, i és una persona molt important per mi, i en record d'ell, doncs he escollit aquest grup i aquesta cançó que li agradava molt.
0: Que bé, que guai, que bonic!
4: Oh, sí, senyor.
0: Molt bé. Doble homenatge, doncs. Molt bé.
1: Bueno, en primer lloc, abans de començar hem dit tècnica del SAI i de més, però a mi m'agradaria, abans de res, saber qui és la Laia.
5: Difícil sempre això. Aviam. Així. Jo sóc valenciana, sóc de Castelló.
2: Olé, visc a València!
5: I visc a Castelló. I vaig venir al Tarragonès a estudiar i ja em vaig quedar. Ara fa uns mesos que treballo aquí al Vendrell, al SAI, però com a educadora he treballat a molts llocs diferents. He treballat a Justícia Juvenil, a Pisos Tutelats i he treballat molts anys a residències d'avi.
1: Vale, molt bé. I ara mateix ets tècnica del SAI. Quan tu eres adolescent o eres petita, tu t'imaginaves que acabaries treballant amb algú relacionat amb drets LGTBIQ+?
5: No és que no m'ho imaginés, és que creia que no existia aquesta possibilitat directament. O sigui, és una mica... No hi pensava que fos possible dedicar-me, com a mínim, directament a això, no ho contemplava. Ni quan era adolescent, ni mentre estudiava Educació Social, et diria, fins i tot, eh?
1: Ostres. Sí, ha sigut algú que t'ha anat sorgint per poder, no sé, explica-m'ho tu, no sé si per vivències o per coses que t'han anat succeint al llarg de la vida que hagis decidit. Podem treure ja Pet Shop Boys o què?
0: Baixem una mica. Baixem...
5: Que li agrada molt a algú, a mi també.
1: Sí. És guai, però és que si no em concentro.
0: Sembla que estiguem tota la tarda de rave allà, ja.
6: No, no, traieu?
4: Si no la traieu, començo a ballar i no hi ha entrevista. Ai,
0: ai, ai, no hi ha entrevista. No, no, tot el seu moment, carinyo.
6: És que ja estic acostumada, saps? Com que sempre...
0: Clar.
5: Doncs jo crec que hi ha hagut diferents fets al llarg de la vida laboral que m'han fet anar prenent consciència de com d'important era. Jo al final, com a persona del col·lectiu, també constantment he estat parlant de mi, de la meva identitat, perquè crec que era important. I segons quin àmbit és més fàcil, n'hi ha altres més difícils. No? Justícia juvenil va ser un impacte perquè deia, hòstia, aquí és molt important treballar això. I a gent gran és un altre gran impacte perquè trobes persones que han tornat a viure a l'armari. I, o que només són capaces de parlar de la seva orientació quan estan atrevessant un mal moment, situacions molt complicades, no? Llavors, a poc a poc vas agafant consciència de que potser tu tens la sort personal de viure en un entorn super LGTBI friendly, no?
1: Sí.
5: Però que el món no és així.
1: Ja. Això ens parlava també la Maria, que li passa molt, que diu, jo estic amb una bombolla, no? Que no, ella no ha viscut discriminacions, però després, clar, com que sempre parlem de coses que ens passen, ens n'adonem que no tothom té la mateixa sort. Doncs, per qui no sàpiga què és el SAI, perquè moltes ho sabem, ho hem escoltat, hem tingut l'oportunitat de conèixer moltes persones del SAI, però per qui no sàpiga què és el SAI i què fa el SAI?
5: El SAI, les sigles de SAI són Servei d'Atenció Integral LGTB, és un servei que tots els pobles i municipis de Catalunya li corresponen, ja sigui el propi del municipi, com en el cas del Vendrell, que té un de propi, o el del Consell Comarcal, en els municipis petits. I és un servei que es dirigeix no només al col·lectiu LGTB, però principalment sí, per donar resposta a aquelles inquietuds o situacions que tinguin en la seva vida i que requereixin d'una mica de suport, no? Des d'assessorament legal quan es pateix alguna situació complicada, facilitar els tràmits d'una denúncia administrativa, fer el canvi de nom a la targeta sanitària, que és com el tràmit més comú al SAI, també per famílies, potser d'infants, sobretot infants trans, que necessiten parlar del que està passant a casa, que necessiten una mica de suport. Tot això ho podem fer des del SAI.
1: Una miqueta també orientació, sí, sobretot quan són temes trans que igual necessiten al final pues, atenció mèdica i de més, doncs també una miqueta de guia, no?
5: Una mica de guia i d'acompanyament. Al final el que intentem, a més, és fer polítiques públiques que ens permetin que la població ens conegui i que quan no sàpiguen on dirigir-se amb un tema que està vinculat amb això, que puguin venir cap a nosaltres i intentar guiar i orientar i millorar una mica la situació.
1: Perquè qui truca més? El SAI, família, jove, gent més gran...
5: Doncs d'edat hi ha de tot. Dintre del col·lectiu sí que és veritat que venen més persones trans perquè moltes persones ens coneixen a partir del fet de que poden fer el tràmit del canvi de nom a la targeta, tot vale. I que després potser acabem fent suport d'altres coses. També venen famílies, pares, de nens, d'adolescents que volen saber què poden fer, què no, com respondre al que està passant a casa... I persones de totes les edats, he de dir, també, sí.
6: Que guai això que vinguin famílies com per acompanyar els seus infants.
5: Sí, molt.
4: I que bonic, deies, que es faci des de la política pública, no? És a dir, que no és cap iniciativa privada. Que important és que els nostres governs apostin per a tota la població, a tota la societat, als altres seus membres i a les necessitats vitals d'aquestes persones.
5: I una cosa que quan fem alguna activitat o fem coses a instituts i de més que també en fem, intento dir sempre... Allà on estigueu, a Catalunya, i de moment, si no ens ho treuen, sempre hi ha un SAI. S'ha de buscar on està, quin és, si et pertoca el del teu poble, el del Consell Comarcal, però sempre n'hi ha un, perquè a vegades te'n vas a viure fora i llavors et sentes més perdut. No, busca-ho, que n'hi haurà un, no? És important.
1: Que bé, que bé, que bé. És una manera de tenir algun lloc on poder anar a resoldre dubtes, a buscar el recolzament. Bueno, que a vegades ens trobem avui dia, el 2026, poder és una miqueta més fàcil, però fa 10 i 15 anys era molt difícil. Et posaves a buscar foros, com quins tràmits havies de seguir per canviar-te el nom, no sé què, i tenir una oficina on poder anar amb una persona real, no?
5: I ara potser li hem donat una mica la volta a la situació també. Hem passat de la manca d'informació a la sobreinformació. Llavors, també està bé que hi hagi un servei que digui, mira, així, així no, així sí, no?
6: Però això del servei és nou, o sigui, nou, vull dir que fa pocs anys.
5: Fa, si no m'equivoco, uns 5 anys que s'està escampant per Catalunya aproximadament, A poc tots els municipis ho han anat incorporant en funció de la llei. La xifra d'habitants correspon que n'hi hagi un o que sigui el del Consell Comarcal, però ja fa uns quants anys que s'està implementant. Important, no ho he dit, un servei gratuït i confidencial.
1: Que bé. Perquè, i més en un moment on estem ara, on cada cop hi ha més polítiques radicalitzades, també hi ha molts missatges d'odi que ens trobem dia a dia a xarxes i altres entorns, tenir un lloc on poder acudir, on una entitat, al final, crec que et sents molt més raspallada. I amb respecte a això que comentàvem, no?, que al final és el tema del safareig de buit o del tema de les radicalitzacions i els discursos d'odi, com llegiries ara mateix el mapa en aquest sentit? Aquí, al Vendrell, tu que estàs al SAI de per aquí, com creus que estem en aquest sentit?
5: Bueno, jo diria que el Vendrell és una ciutat molt especial, però en el fons, en aquest aspecte, estem una mica com a la resta de Catalunya, no? El que està passant és que hi ha determinats discursos impulsats per altres polítiques, altres sentits polítics, que estan donant veu a discursos molt radicals i molt contraris a la millora de drets i de llibertats de les persones. I això té conseqüències. I les conseqüències és que cada cop sembla que tothom té més potestat per dir coses que són barbaritats.
1: Yeah.
5: I això, evidentment, dona peu a delictes d'odi, a gent sentint-se discriminada de manera directa o indirecta, i aquest retrocés es viu aquí igual que, diria, tot Catalunya i tota Europa directament, perquè aquest auge no el vivim només aquí.
1: I que no només aquests discursos, sinó que acabeu veient el que causen aquests discursos, que serien, no?, aquestes situacions us arriben, pregunto, us arriben
7: de
1: persones...
7: De violències...
1: Sí, que han patit violències arrel d'això.
5: Nosaltres, al Vendrell, no ho hem detectat tant,
1: bueno, menys
5: de manera com a actes directes denunciables.
1: Vale. Mm-hmm.
5: Clar, una cosa, hem de diferenciar els fets que poden ser constitutius de delicte i que donen passos més enllà. El que podem percebre és... una qüestió d'ambient,
1: yeah,
5: que no es poden donar xifres al respecte, no?
1: Yeah.
5: Però, sobretot, en el meu cas, quan he anat a fer activitats a instituts, és el que es percep molt, aquesta tirada enrere.
1: Aquí també et volia preguntar, perquè he estat mirant una miqueta dades d'enquestes i de més, i moltes enquestes assenyalen que l'àmbit educatiu és un dels espais on encara hi ha més dificultats amb tot aquest tema, al qual em crida molt l'atenció, perquè justament és on hi ha persones més joves, no? Però també són persones que tenen més accés a tot el tema de xarxes i que poder es poden influenciar per aquests discursos d'odi. Llavors, què està passant als centres educatius? Tu que vas i fas xerrades i de més, què ens pots dir?
5: És que el que està passant als centres educatius és un reflex del que està passant a la societat. Jo crec que és molt fàcil assenyalar a la gent jove, i la gent jove no actua perquè sí. Al darrere del que diu la gent jove hi ha mitjans de comunicació promocionant determinats discursos, pares, mares que fan comentaris a classe, coses que es van permetent a poc i que al final... es traslladen, no? Entre la gent jove, en el fons, jo crec que passa el mateix que amb la gent gran, però l'adolescència té aquest punt d'impulsivitat i de necessitat de pertànyer al grup, que quan hi ha uns pocs que tenen determinats tipus d'actituds i aquests pocs lideren, hi ha molts altres que s'assumen per aquesta necessitat de pertenença, i el resultat és que queden uns pocs,
1: yeah,
5: que no formen part del grup gran i que queden aïllats.
4: Jo recordo de joveneta, de més joveneta,
1: encara
4: dir,
1: més,
4: encara més joveneta,
1: bé,
4: les persones de la nostra generació vam estar educades en aquest respecte, i ara sembla que les generacions més joves tenen aquesta llibertat, diuen ells, llibertat de poder dir i fer en pro de la seva, diuen, opinió, no?
5: És que jo crec que vam viure uns anys d'un progrés superpotent, superràpid, d'una evolució molt positiva, d'un jovent molt compromès. No em tiraré flors a la meva generació, però crec que els millennials vam ser una generació molt potent en aquest sentit, tant en la lluita feminisme, en feminisme, l'antiracisme, els drets LGTB. Vam avançar molt, molt ràpid, i el progrés té això a vegades, no? que funciona amb onades, i ara doncs estem vivint una mica de retrocés.
1: Bueno, esperem que sigui per agafar impuls i per anar encara molt més lluny, esperem que sí.
5: Sisplau. duri poc.
1: I un tema que tractem molt al safareig, que l'hem tractat diverses vegades, a més, i justament el divendres passat ho vam tractar, és el tema del sexili, que és el fet d'haver de marxar d'un poble, d'una zona més rural, per poder viure la teva sexualitat amb més tranquil·litat, amb l'anonimat de viure a Barcelona o a una altra gran ciutat. Tu aquesta realitat la detectes amb persones que van al SAI de que hagin de marxar del Vendrell? De cop i volta?
5: No et diria tant des de persones que van al SAI, et parlo més de percepció potser personal, però el que sí que diria és que potser hi ha cert canvi en el sentit de que no anem a una gran ciutat, però sí que és molt comú el canvi d'aires. Potser passes d'una capital de província a una altra, no? Però que hi ha molta gent LGTB, molta gent queer, que decideix trencar una mica amb la vida que tenia un puesto i començar-la en un altre. I penso que està molt vinculat al fet de que moltes persones LGTB han patit a l'institut, han patit en la seva etapa escolar. Llavors, aquest canvi d'aires et permet una mica començar de nou en un ambient, en una edat, on la gent no sent tan lliure com per anar a molestar-te, no?
1: Bueno, que igual no és tant que hagis de marxar necessàriament a una ciutat més gran, simplement començar de zero a un lloc on no et coneixen i no saben una miqueta.
5: Exacte.
1: El teu background. Molt bé. Mm-hmm. Doncs jo, per una banda, les parts més importants de l'entrevista jo les tindria ja. Després tinc la part de ronda de preguntes ràpides, però no sé si els meus companys volien aportar alguna coseta més o algun dubte amb la Laia.
0: Bueno, mira, justament ara que ho dius, abans de començar hem estat compartint un vídeo que...
1: Correcte,
0: no?
1: Correcte.
0: Hem vist un reel ara, justament fa un mes, mira, el 26 de maig, la Irene Montero de Podemos compartia un reel on hi havia... bueno, un vídeo que havia circulat per les xarxes d'un noi acusant de matar a una noia trans. Era una noia trans, semblava,
1: sí,
0: no?
1: Eren com els típics xats de vídeo, com xat roulette i demés, que estaven dues persones interactuant, una persona visiblement trans, i el noi li deia espero que no se t'ocorri ser trans o que se't passi pel cap, perquè llavors t'hauria de matar. Li deia alguna cosa molt directa.
0: Ja només pel fet de que pensis ser trans ja mereixes morir.
1: Ja només, sí.
5: I gravat, amb la legitimitat de ser gravat i de dir-ho, que és el que és com a molt impactant, no?
7: Clar,
5: no? Imagina't el que deu dir quan no l'està gravant una càmera.
1: Exacte. I ho estava comentant la Irene Montero, que deia...
0: Bé, no? Vull dir, al final, quan... Què és el que provoca que gent tan jove, perquè és que és juveníssim...
1: Sí, que igual tenia 20 i poc.
0: O menys. Que avui en dia tinguin aquesta impunitat i aquesta llibertat, com tu deies, entre moltes cometes, de sentir-se legitimats per amenaçar de mort algú.
5: Jo crec que és que es senten recolzat pel poder. No hi ha una altra explicació, clar. Perquè si no, no seria així.
7: Que ja, eh?
5: Jo, desgraciadament, passo massa temps a TikTok i feia un temps també es va fer com a molt viral un vídeo que hi havia parelles, jovenetes, adolescents, menys de 20 anys, fent vídeos que deien que no le permitiré a mis hijos.
0: Ostres, uau, eh?
5: I entre les moltes coses que no le permitiré a mis hijos era si és niña és niña, si és niño és niño.
0: Uau. Vale.
5: O sigui, gent de 17 anys projectant una maternitat totalment restrictiva i en contra de qualsevol llibertat.
1: Sí, que sembla que faci 100 anys d'aquesta mentalitat sí. I són gent superjoves.
5: I gravant-se i pujant-ho a TikTok, super a gust.
0: Que fort, sí. És que, no, digues, Carin.
4: No, jo el que diria és que contra aquest tipus de pensament, l'únic que podem fer, totes aquí presents, hem de col·laborar a fer encara sempre més safareixos al carrer per tractar aquestes realitats i donar-les a conèixer i intentar netejar una miqueta aquesta toxicitat.
5: I seguir alçant la veu, vull dir, si ells l'alcen, nosaltres més. O sigui, no queda un altre, que potser hi ha sectors que no es té tan poder, no?
0: Mm-hmm.
5: I, però seguir posant la veu, seguir contestant, seguir responent cadascú les seves batalles, perquè al final és esgotador combatre-ho tot, però des de la capacitat de cadascú, donant resposta i plantant-se contra
1: que hi hagi gent
5: discursos.
1: Que planti cara i que respongui.
7: I que també està clar que tota aquesta lluita també comença a casa i amb una bona educació.
1: Sí.
7: I si a casa no tens una educació bàsica com és respectar a del costat,
1: ja.
7: És que tot es trenca.
5: És el que deia també de que no em sembla just senyalar la joventut. com a culpable d'un
1: fet, perquè
5: la joventut és un reflexe del que veuen els seus grans, i si arriben aquests discursos és perquè els han sentit altra gent.
0: Si tu obres la tele i trobes programes d'actualitat que els tertulians estan ridiculitzant el col·lectiu, si tu després veus als parlaments que polítics, gent amb traje i corbata, ens estan assenyalant, ens estan tractant de malalts, ens estan tractant de violadors, clar.
1: I després converses que m'imagino també a casa de cafè després de dinar, de sobretaula, on persones adultes de la família també puguin fer aquest tipus de comentaris, dels quals es van alimentant aquests menors, no? Mira el meu tiet que diu això, mon pare diu això, ho escolto per un TikTok, no em sembla res descabellat i...
0: Els que tenen més poder que ell, que el jovent, que qualsevol, no? Vull dir, un superior a mi diu això, al final el que estan fent és deshumanitzar un col·lectiu.
1: Sí.
0: I quan tu deshumanitzes algú, doncs estàs perdent-li el respecte. Per tant, si aquesta persona no és ni persona, doncs la puc matar sense mena de tenir cap represàlia, no?
5: Si es pot fer això si es pot dir això des d'un Parlament o des d'un programa de màxima audiència, que no he de poder dir jo a la meva classe de tercer d'ESO.
1: Exacte.
0: Sí, això és molt, a tenir en compte, perquè al final els polítics, la vida, hi ha gent que diu, no, jo no voto, jo no sóc polític. A la vida tot és política, carinyos. Tot.
7: S'ha de votar. Hasta
0: el pet que tires a la tassa de vàter que te'l tires. O sigui, llavors, molt de cuidado amb allò que anem, amb les decisions que prenem com a ciutadania, i al moment de votar, molt important, cuidar el que es va votar, perquè tot el que hi ha al darrere comporta, no?, qualsevol acció, per petita que sigui, és com la lateig de la papallona.
4: I aquest activisme es pot fer des de a la taula del menjador, quan el teu cunyat comença a dir aquestes coses.
0: Exacte.
4: Totes podem tenir la petita responsabilitat d'educar aquella persona i dir-li, perdona, però potser t'estàs equivocant, no?
5: I a més de votar, com a ciutadans, hi ha moltes coses que podem fer, no? Participar en associacions, ser activistes, simplement anar de públic a les accions que es facin al nostre poble.
4: Feu-vos un aplaudiment a vosaltres, que esteu aquí.
0: Ja està aquí, això ja és una revolució.
4: Home!
0: És molt necessari, no? Tot això, quina seria la contraresposta, no? Quan tenim tots aquests atacs, una de les opcions, doncs, és això, no? Moure't, activisme. Almenys dir, si hem fet tots aquests progressos, si hem fet tots aquests passos endavant, plantar-se i no fer cap pas enrere. Si hem guanyat en drets, si hem guanyat en llibertat, si hem guanyat en serveis, moure'ns, o sigui, ens ha costat molts anys arribar fins aquí. Ens han precedit molta gent que ha patit molt, moltíssim, moltíssim, gent que ha deixat la vida. Doncs almenys no ens movem un pas enrere, no? I activisme, jo crec molt fermament, el safareig, jo considero que el safareig és una petita mostra d'activisme, però després també hi ha altres maneres de fer activisme, no? Per exemple, des del SAI, des del SAI també el suport que ja oferiu, també animeu a que hi hagi gent que es puguin sentir acompanyades a fer tot allò que puguis utilitzar a favor.
5: Exacte, i des de les accions que fem amb instituts o amb altres, amb el Casal Jove, que fa poc n'hem fet una, doncs també es treballa molt això. Tenim una tècnica de salut al Casal Jove que és una passada, i pel dia contra la LGTB-fòbia van fer unes accions. Això també és activisme. Mm-hmm. Van dissenyar uns cartells amb unes dades sobre la LGTB-fòbia, les van portar al SAI, ho vam penjar. Tot això és activisme.
4: I comprar-li la nina al nen que la vol per Reis també és activisme. Deixar que es pinti les ungles és activisme. Deixar que sigui lliure és activisme.
0: És que així de senzill i no té més, no té més.
5: Totalment.
1: Molt bé, doncs ha sigut molt, molt enriquidora tota aquesta entrevista. M'ha encantat, de veritat. Tinc una ronda de preguntes ràpides, com sempre, i et volia preguntar, anem fent això
0: mica... Agafa aire, agafa aire.
1: Una paraula que defineixi el Vendrell.
5: És fàcil, però divers.
1: Divers, molt bé. Una reivindicació pendent.
5: Que les lluites siguin interseccionals, que no ens oblidem mai de la resta de col·lectius que pateixen discursos d'odi i de les persones que en pateixen diversos alhora.
1: Molt bé. Una victòria del col·lectiu que no hauríem de donar mai per feta?
5: Absolutament totes.
1: Totes, totes. Bum. Cert. Una persona o entitat del territori que mereixi una miqueta de reconeixement?
5: No la puc dir perquè faria un spoiler.
1: Vale.
5: Però d'aquí una estona tindreu la resposta a aquesta pregunta.
1: D'acord. Que bé. I què t'agradaria que hagués canviat d'aquí a 5 anys, el Vendrell, per exemple, o en general?
5: M'agradaria que la meva resposta hagués agafat més força i més potència, que fos coneguda i que pogués fer moltes accions.
1: Molt bé, bravo,
0: molt bé,
1: no?
0: Prenem, prenem nota.
2: Que bé t'ha quedat.
0: Retingueu sí. Això, que després ho entendreu tot.
2: Doncs, d'aquí 5 anys tornem a posar aquest programa ja
1: i, veiem com ha evolucionat.
5: Perquè segur que haurà anat bé.
1: Segur que sí.
5: Veient el futur.
1: Segur que sí. Moltes gràcies, Laia, per recordar-nos que els drets no apareixen sols, que darrere hi ha persones treballant cada dia com tu, perquè ningú se senti sol, perquè tothom estigui acompanyat, que tingui un lloc on poder anar-hi, i també per demostrar que les institucions poden ser espais d'acompanyament quan hi ha persones compromeses darrere, com fas tu i totes les teves companyes. Gràcies per compartir aquest últim safareig de la temporada amb nosaltres, i gràcies per venir, i sempre seràs superbenvinguda.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: T'estimem, Laia. Gràcies. Un fort aplaudiment.
1: Un fort aplaudiment.
0: Laia Camprodon.
2: Que guai.
4: Jo pensava que deia una cosa que ha de canviar d'aquí 5 anys, el tinte de la Zafiro.
1: No
4: canviarà el tinte de la Zafiro.
1: Tu fas tinte?
4: No. Home, carinyo, dic que sóc jove, però
1: val.
4: A la perruqueria em donen color, un bany de color.
0: El color
2: cada setmana. Mon àvia va cada setmana, també.
4: Home, una senyora com cal ha d'anar a la perruqueria cada setmana.
0: Ha dit son àvia, eh? Bueno, no res, bueno. Va.
1: Què ens portes tu, Wiking?
0: A veure, avui tenim l'ensabonada una miqueta. Em fa moltíssima il·lusió fer l'ensabonada d'avui, perquè és l'última ensabonada de la temporada i ens hem guardat el millor pel final. O sigui, anem per ordre. Primer de tot, dir que si ens heu anat seguint els darrers episodis, hem anat explicant la gent dels actes que hi ha tot al llarg del mes, que per celebrar l'orgull no ens en falten. Però encara queda el plat fort amb aquesta setmana que ens esperes, que estem a la setmana, això és l'epicentro. Completem el pack del Vendrell amb Orgull aquest dijous que ve, el dijous 25 de juny, a les 8 del vespre. Ull, actualització de servei. No es farà el Tabari, sinó que es farà el Teatre Àngel Guimerà. El Teatre Àngel Guimerà aquest dijous 25 de juny a les 8 hi haurà... tenim cita amb l'obra de teatre Mariques Todes, protagonitzada pel vendrellenc Raül Heredia, que
4: sí,
0: tu senyora, coneixes.
4: I tant que el conec. Un bon artista, eh?
0: I un crac, vull dir que riureu molt, no us faltarà una bona dosi d'humor per viure'ns i riure'ns de nosaltres mateixes, que també és molt necessari. Això aquest dijous, però després, és que, clar, aquí el Vendrell, però si ens desplacem una miqueta, és que per al·lusions ens toca dir-ho que... El mateix dijous 25, a la mateixa hora, és que ser marica és esgotador, eh?
1: Sí, és que de veritat, no parem.
0: La nostra agenda, a part de tenir molts colors i molt brilli, necessita moltes pàgines.
2: Estem d'atur ara mateix.
0: Clar,
1: necessitem, o sigui, la porta del Doraemon per anar de lloc en lloc.
0: O allò que et dupliquen i pots anar un lloc aquí i un lloc allà. No, que després ens ho pillen els polítics i farien maleses. Bueno, el dijous, doncs, el mateix dia, a la mateixa hora, a les 8, al safareig, acompanyarem el nostre estimat podcast Cardemcat.
4: Cardemcat.
0: En el seu últim episodi, Cardemcat acaben els podcasts, la història podcastil de Cardemcat l'acaben i tindrà lloc en directe a l'Espluga de Francolí dins els actes de l'Orgull Rural, que, bueno, també
2: jo tinc moltes ganes, perquè l'any passat hi vam anar, però només de públic, allò de festa i tot, i va ser molt guai.
0: Va ser molt guapo, imagina't viure-ho des de dins. O sigui, també tindrem riures assegurats i potser alguna llagrimeta. Vull dir, no segurem.
2: Alguna cosa més, no?
0: Exacte. Déu-n'hi-do, com serà. Però és que el més interessant, bonic i important que us vull explicar avui no és això. I és que, senyores i senyoretes, la notícia que tantes ganes tenim de donar-vos ve ara. Ara arriba, nenes. Però no seré jo qui us l'expliqui. Perquè us recordeu, nenes, que cap al finals del novembre, més o menys, el safareig, vam anunciar que el 3 de desembre tindria lloc la primera trobada LGTBIQ+, de la comarca.
1: Recordo.
0: Que la tenia aquí el Vendrell, al centre cívic de l'estació.
1: Sí.
0: Doncs bé, se'n va fer ressò a Tele Vendrell, eh? Vull dir que... Hi havia molta expectativa sobre aquella trobada, que és ben sabut que va ser multitudinària. I la notícia que tots estem esperant amb candeletes ens l'explicaran ells, elles i ells. Una representació de les persones que es van reunir aquell dia i que convidem a venir a seure amb nosaltres, senyores i senyores, un fort aplaudiment, a l'Aina Bausà, al Miguel Ángel Fernández i a C. Martínez. Un fort aplaudiment per a tots ells. Pugeu cap aquí. Carinyos, que estaven aquí a primera fila. Guita, guita, aguantant el xaparrón.
2: I jo me vull, jo me vull.
1: Ens apretem una mica tu.
0: Vine, Maria, fica't aquí. Li
2: canvio de cera.
0: Com m'agrada això.
4: Que ens agrada el roce a nosaltres,
0: tira, cap aquí, tira.
2: Ai, mira, ara estàs bé, no?
7: cap al costat.
4: Clar, és que jo no puc obrir les cames perquè si no aquest senyor d'aquí es desconcentra. Jo he d'estar amb les cames tancadetes.
0: Així, vale, vale, vale. Que es noti que estudiem el manual. Molt bé, benvinguts, benvingudis, totis. A veure... tenim moltes coses per preguntar-vos. No. Anirem mica en mica. Mm-hmm. Nora, tu aprofita, si vols, també la teva vessant periodística, que aquí tenim una mica la xuletilla.
1: Estupendo.
0: Però anirem una mica un per un, anirem fent les preguntetes i que així ens anem explicant què és això que passa, que ens comentava també ara la Laia, que té moltes ganes que això tingui lloc aquí a la comarca. Aina, et toca a tu. Una miqueta, com neix això? Què va passar el dia 3 de desembre i on estem ara, una miqueta? Vale. Què va passar?
8: Bueno, això realment va començar una miqueta a l'estiu de l'any passat, que des del SAI del Consell Comarcal vam fer una campanya que li vam dir Orgullosament Rurals, que estava als espais de festes majors, amb un QR per inscriure't per organitzar el que serien aquestes futures trobades. El 6 de novembre vam convocar la primera reunió amb les persones interessades, entre les quals va haver Cella, i el 3 de desembre va ser ja quan vam fer aquesta primera trobada oberta, que vam ser al final una quarantena de persones, i vam començar a engegar el que estem gestionant o cuiguent ara. I bueno, des de llavors ens hem estat reunint cada segon dimecres de mes aquí al Centre Cívic L'Estació, i l'altre dia, a l'última assemblea que hem fet, vam firmar l'acte fundacional de lo que serà la nova entitat LGBTI del Baix Penedès.
0: Uau! Toma! Això és que...
7: No s'ha dit el nom, no?
0: Que gros, que gros. Bueno, no, a veure, perquè ja ha costat arribar fins aquí, ha costat uns quants mesos arribar fins aquí. O sigui, decidir que ens volíem, perquè no dir-ho, perquè jo també hi estic fotut, ens volíem constituir com a associació, no? Com a entitat. Sí. I després d'arribar a aquesta decisió, com s'ha batejat a la criatura?
8: Aquesta és la teva.
0: Això, a veure, Miguel.
9: Pues ha costat una mica.
0: Com se'n diu?
9: Va mirar molt. I es diu l'Esgarriada.
0: Com?
4: L'esgarriada.
7: Té força, eh?
0: És guai, sonor, sona,
1: sí, eh? I què significa? Per què voleu escollir aquest nom?
9: Bueno, és com un guinyo que hi ha, perquè en el col·lectiu l'esgarriada és com l'ovella que marxa del camí.
1: D'acord.
9: I llavors, del col·lectiu no s'ha sentit alguna vegada que surt del camí.
1: Sí.
9: Llavors, pues, ens va agradar i al final van decidir que aquest era el nom.
1: Que bé, que potent, que bonic.
0: Un grup de gent esgarriada i que s'han ajuntat per crear, no?, un ramat esgarriat directament ja.
1: Les esgarriades del
0: Bondi.
7: M'agrada molt, eh? Jo voto pel nom, també.
0: És molt guai, és molt guai. I, Fer, explica'ns una miqueta els objectius de l'associació. O sigui, tot això amb quina finalitat es fa?
10: Bueno, jo crec que una mica, ja ho heu anomenat tot, no? Al final, doncs, donar-li veu i visibilitat al col·lectiu i a les persones esgarriades que hi formem part, i fer-ho aquí a la comarca, no? Que no hi havia com res aquí, i doncs creiem que era molt important poder crear xarxa i comunitat aquí a prop, al Baix Penedès, per poder veure que no estem solis, no? Que podem juntar-nos i que podem fer aquest activisme, no? Que heu dit que és tan necessari. Sí, i poder com crear espais que puguin ser més segurs per nosaltres, no? I que puguem pues, viure amb una mica més de tranquil·litat i poder ser qui som.
0: Mm-hmm. Molt bé, molt bé. I això com ho fareu una mica? Teniu pensat hi alguna mena d'estratègia, de planificació o què?
10: Tenim moltes idees, que a veure si van agafant forma. També necessitem més persones i més mans per poder-les desenvolupar. Però sí, no? Com volem fer moltes activitats, també poder col·laborar amb altres entitats dels voltants, pues, poder juntar-nos, fer trobades socials, poder sortir a fer caminades, com, bueno, i anirem veient tot el que pugui anar sortint.
0: Tot allò que es vagi imaginant, que entre totes fer xarxa
1: et donaran molt de contingut per la teva secció de gent.
0: Vaja, això espero, eh? Bueno, haureu de venir vosaltres, em sembla, potser per fer la secció.
7: Ah, també, però
0: us dono el relleu. Que guai això. Per tant, doncs una mica per fer una mica de tancament, no?, amb aquest tros de notícia, que espero que demà obri tota la premsa i Telemadrid com a mínim, que és molt important per la comarca, tot s'ha de dir, vull dir que això és un notició. Com podem fer una mica de crida perquè la gent vinguin perquè s'adhereixin a l'associació, perquè vinguin a treure el nas, a veure què els sembla?
8: Bé, de moment encara no tenim xarxes socials, però d'aquí poc sortiran i serà com una mica la porta d'entrada de poder comunicar-nos amb la resta, perquè el safareig ens en farà difusió.
1: Oh, i tant.
0: Home.
8: Sí que és veritat que tenim un canal de Telegram en el qual ens estem comunicant i que després, si alguna persona interessada, les que està aquí, vol, ens podem posar en contacte, i si no, bueno, a través d'altres canals com el safareig se pot contactar a través del SAI i, evidentment, donarem la informació de com arribar-hi. Però la intenció és aquesta, fer una presentació pública quan aconseguim posar-ho. Creiem... Al principi vam tenir com una mica de oi, arriba l'orgull, potser ens hem de presentar, llavors va ser en plan, bueno, estem, no? Anem lents perquè anem lluny. I bueno, que ja sortirà, ja us n'entrareu i ja podrà...
1: I que l'orgull són tots els dies de l'any.
8: Exacte.
1: Sí. Mai és tard i sempre és benvingut un grup com aquest.
7: Això és com la Zafiro, quan ha vingut. Quan hagi de sortir, sortirà i quan serà el gran i per tot el món.
0: I tothom ho aplaudirem.
8: Que com a mínim això, ja estem registrats.
1: Que bé.
7: Això ja és molt, eh?
8: Que ja és molt.
0: Sí. Molt bé.
1: Doncs els desitgem molt d'èxit, no?
0: Sí.
1: I que us vagi super, super bé. Estarem molt atentes. Mm-hmm. Sé que el Quim està també per allà una miqueta involucrada.
0: Oh, ves.
7: I que el safareig està aquí per...
0: Tot el que necessiteu. Sí. Comunicació interna i ja farem difusió.
4: I que bé, carinyos, que bé que doneu espai, que doneu lloc a la Mariquita Vesperadesenca, que sempre ha existit, sí. Tot i que sembli que no, carinyo, que totes les mariquites estan a Barcelona.
0: A tot arreu,
4: no,
0: a tot arreu.
4: A tot arreu. Aixequeu la faldilla d'aquella senyora i apareixerà una mariquita, segurament.
0: És ma mare, és ma mare.
4: Ai.
7: Home, sí que va sortir, sí.
4: Bueno, va sortir.
0: Sí, va sortir.
4: Com
0: a mínim una.
4: No mentia, no deia cap mentida.
0: No.
4: Que bé, carinyos, gràcies per la vostra força, per la vostra valentia i pel vostre entusiasme per convertir el Baix Penedès i Rodalies en un lloc més segur per totis.
0: Molt bé.
1: Per hablablement.
0: Llarga vida l'esgarriada.
7: Ai, sí, quedeu-vos amb això, eh? L'esgarriada.
0: L'esgarriada, se'n parlarà.
7: Escolta una cosa,
0: anava
7: ara...
0: a dir una cosa.
7: Perdó.
0: Teniu pressa?
7: No.
0: Ara mateix no, eh? No. Perquè anava a dir, ara vosaltres ja heu fet el bombazo i si volgueu dir, no, doncs pues aquí us quedeu.
1: Us voleu quedar, sí?
0: Com els bons
7: està
0: polítics.
7: Està més còmode i tot.
0: Us quedeu fins al final de l'acte.
7: Vale. Jo aprofitaré, abans que la Nora... faci la seva secció.
1: D'acord.
7: Jo baixaré amb el nostre llibre i marica a buscar els pòsits.
0: Ui, vols dir que hauran apuntat res aquesta gent? No sé jo,
7: bueno, espero 30 segons.
0: Recorda la pregunta, recorda-la. Sí. Era, bueno, a veure, piropos i números de telèfon, tots els que vulgueu, eh?
4: Sempre, sí, important,
0: sí.
4: Sempre.
0: No és obligatori, però s'agraeixen. O, jo què sé, missatges de suport. Mira, missatges de suport a les garriades, si voleu. Missatges de suport als safareigs, jo què sé.
7: Ah, sí, sí.
0: Escolta,
7: però idees, propostes.
1: Però la pregunta piropos. Oficial quina era, Maria?
7: Si l'amor és lliure, per què hi ha gent que hi vol posar normes?
0: Vale.
7: Perquè hi ha gent que el vol posar en treball.
1: Perquè penseu que hi ha gent que necessita posar aquestes normes, no?
7: Mm. Exacte.
1: Teories de la conspiració.
0: O si hi ha algú que potser s'ha sentit també que ha viscut una d'aquestes imposicions.
1: També ens ho pot explicar.
0: Norma, si vol explicar-ho. És anònim, no cal que ho firmeu, ni cal que poseu el DNI ni la huella
4: bueno,
0: dactilar.
4: Si posen el número del telèfon, que em posin el nom.
0: Bueno, això.
4: Perquè jo vull saber a qui truco.
0: Té problemes, és que clar.
7: Si no t'ho trobes, no directament.
0: La factura, nena, de final de mes t'arribarà allí i ja veuràs.
1: Doncs vols anar baixant a recollir?
7: Sí.
0: Baixa.
7: I mentre... el micro...
1: Mentre vaig explicant una miqueta...
7: Sí, t'escolto, eh?
0: Per... Vale.
1: Ah, estupendo, Maria.
0: A veure, la teva iconografia.
1: La meva iconografia, que després de dues... Després de dues temporades fent iconografia queer,
0: home.
1: Avui he decidit fer una miqueta de servei públic.
0: Vale.
1: Perquè
0: vale.
1: Moltes vegades, quan diem Stonewall, Eurovisió, RuPaul, ho tenim claríssim nosaltres, sí. Però sí. Hi ha gent heterosexual que, recordem que el safareig està fet per les heteros,
0: ai, sí,
1: perquè nosaltres tot el que parlem ja ho sabem.
0: Clar, ja
1: llavors, això realment és per educar les persones heteros i apropar-les una miqueta al nostre col·lectiu. Llavors, doncs, perquè es puguin ubicar una miqueta i que sàpiguen de què és del que parlem, he fet una miqueta de vincle entre coses molt queer o molt homosexuals mm-hmm. i altres coses que podrien ser equivalents o paral·leles en el món heterosexual.
0: Ah, vale. O sigui,
1: jo crec que s'entendrà molt millor a mesura que ho
0: com com un diccionari bilingüe d'aquells,
1: no? És un diccionari bilingüe. Vale. Per exemple, això, en el diccionari Tero seria això altre.
0: Vale,
1: tal,
0: vale.
1: Per fer una comparativa i ubicar què Perfecte. Significa cada cosa.
0: Això serà útil i donarà per fer reels, ja veuràs.
1: Jo crec que sí. Llavors, comencem. Anem amb la primera comparativa, que parlarem de Stonewall.
0: Stonewall.
1: Aquí necessito una miqueta de Gloria Gaynor.
0: Home!
1: Will Survive, per ambientar.
0: Val,
1: per què? Perquè Stonewall és, per les persones queer, el que seria per un hetero, més o menys, la Revolució Francesa.
0: Val.
1: És així d'important, realment.
0: Sí, una mica
1: sí, és història viva del col·lectiu, perquè el 1969 a Nova York, la policia feia batudes constants a bars freqüentats per persones del col·lectiu. I fins que al final, una nit, a l'Stonewall Inn, la gent es va cansar de callar i van plantar cara. Aquell moment es considera l'inici del moviment de l'alliberament del col·lectiu LGTB i a partir d'aquí doncs, han sorgit tots els col·lectius, com ara que estem celebrant aquí el Vendrell, i per això és tan i tan important el moment Stonewall al 69. Seria, com dic, la Revolució Francesa dels
0: vale.
1: gais.
0: Molt bé, molt bé. Allà, con un pecho...
1: I per això parlem sí, tant sí. i amb tant d'orgull. Per posar vale. una miqueta en context. Ara s'ha entès, no?, de què anirà aquesta secció.
0: Vale, guai,
1: crec
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Són compartides importants. Fillem. O, per exemple, Eurovisió, sense anar més lluny. Poseu-me alguna cosa d'Eurovisió. Uns, per exemple, no? Aquí un Conchita Urs,
0: Home.
1: Rise like a Phoenix.
0: Nena, aquesta també tenia barba una mica, eh?
4: És que no sóc l'única,
1: no. L'única. No ets l'única.
0: Vaja.
1: Perquè Eurovisió és pels gais el que seria el mundial de futbol pels heteros. Més
0: Hòstia.
1: O menys. Ho vivim,
0: sí, sí.
1: Ho vivim igual.
0: És
1: en aquell
0: veritat,
1: moment
0: eh?
1: Ens surt molt de patriotisme a tothom, per molt sí, gai sí. que siguem.
0: Aquí els
1: en
0: heteros...
1: aquell moment també... Espanya! No.
0: Clar. A veure. Sí. Els heteros ens entenem. No? Una mica que és una mica això, no?
1: A veure, nosaltres, en comptes de discutir sobre un fora de joc, estem discutint sobre el vestuari...
0: Ai, els ballarins.
1: Els ballarins, el maquillatge...
0: Si desafinen, nena,
1: que si de cop i volta un helicòpter...
0: Home.
1: Sempre es comenta...
0: Aquest moment de l'helicòpter és quan t'aixeques i fas la ola, eh?
1: Oh, i tant. És un gol d'Iniesta.
0: No?
1: És un moment... increïble. Aquí vale. vull parlar una miqueta d'aquesta dona barbuda que estem escoltant, austriaca, del 2014, que el 2014 va guanyar Eurovisió amb Rise Like a Phoenix i va demostrar que una barba, un vestit de gala i una veu espectacular poden canviar moltes mentalitats. A més, és impossible entendre la història queer europea sense entendre Eurovisió, perquè és molt i molt important. Qui aquí ha votat alguna vegada Eurovisió com si estigués decidint el futur del planeta, literalment.
0: No.
1: I realment, perquè al final, com has dit abans, tot és política.
0: Tot.
1: I per un tema de política, aquest any ens hem quedat sense Eurovisió, però merescudament és una, sí, és una sí. declaració de com Espanya es posiciona, no?, amb el tema dels drets humans i demés, i estem super d'acord, però sí que és veritat que m'ha faltat no en el meu calendari.
0: Nena, però aquí tenim el Benidorm Fest, que
1: sí.
0: al final és una mica
1: sí.
0: com les semifinals, no?, com allò
1: sí.
0: de dir...
1: No sé, no parlo hetero, però
0: les copes d'alguna cosa.
1: Els partits que fan sí, perquè sí,
0: allò,
1: normalment.
0: Sí.
1: Pues sí, hem tingut això.
0: Vale.
1: Però m'ha faltat el meu mundial, però bueno,
0: ja,
1: esperem algun dia poder-lo recuperar.
0: Mira.
1: O anem a parlar, per exemple, Mamma Mia, que és supergay.
0: Vale, a veure, Mamma Mia...
1: Sí,
0: home, Ava és supergay.
1: Ava és supergay,
0: però... Venir d'Eurovisió.
1: Sí, i després va sortir tot el fenomen Mamma Mia a partir d'Ava, que seria per nosaltres com Fast and Furious, no? Per un hetero, més o menys.
0: Vale, una saga, una...
1: Sí, i que al final, mínim, un cop l'any l'hem de veure.
0: Sí.
1: O sigui, és com un clàssic...
0: A l'estiu.
1: Mai cansa. Sí, fa l'estiu per al tema de Illa Grega, de cop i volta, banyador...
0: Ai, sí.
1: Et donen ganes de ser rosa, de dir-te Sofí,
0: sí,
1: ella.
0: Sí.
1: I, bueno,
0: suspensivo. Sí,
1: al final,
0: sí.
1: l'important és veure la Meryl Streep, és la part més important,
0: ja,
1: a una Illa Grega, cantant, després hi ha una versió on surt la Cher, de cop
0: Ai,
1: i volta,
0: sí.
1: no? Llavors, és maravillós. Ella i, evidentment, totes nosaltres i totes les nostres parelles s'han hagut de tragar Mamma Mia mínim un cop l'any.
0: Home, un cop l'any. I és d'aquelles pel·lis que imagino que com Fast and Furious també els actors, que veus que els actors s'ho passen bé. O sigui, que segurament hasta pagarien ells per fer aquestes pel·lis.
1: Jo pagaria.
0: O sigui,
1: jo pagaria.
0: Perquè,
1: de fet, vaig anar...
0: La Meryl Streep i el Pierce Brosnan allí han de

0: coneix, és fan, l'admira, el veu pel carrer, de cop i volta es vol fer una foto, evidentment. O sigui...
1: Una cosa, queda de molt futbolera. Si ara mateix dic que Messi està jugant ara...
0: Messi està jugant ara?
1: Sí, en bueno, sentit, no?
0: Això és iconografia queer, una miqueta portada a L, G... Però, ah, no, L no, perdó. G, T, B, no, lesbianisme, no controlo. Però,
2: però està molt bé saber-ho. Sí,
0: però
2: portació...
0: sempre sintonitzeu Televendrell als safrets, que és molt més interessant.
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, en fi, que Gaga va ser el primer missatge que deia no hi ha res dolent en tu, i d'això no s'oblida. Al final ens ha posicionat, ens ha visibilitzat, igual que va fer Madonna una miqueta als anys 80, doncs Lady Gaga seria la versió actual i totes l'adorem. I després també una altra diva que no pot faltar és Beyoncé.
2: Home!
0: Evidentment.
2: Home! Sí. Beyoncé!
0: Si Lady Gaga era Messi, Beyoncé podríem dir que és Cristiano Ronaldo, no? Oh. És 2.0. O sigui,
2: bueno, Maria, tu què et sembla la comparativa? Bé o què? Mira, mira quina cara. Aquí...
0: Regular. Bueno, jo he fet el que he pogut amb el que tenia.
1: Bueno.
0: Més o menys, sabeu, els referents, tothom els coneix, sí, és algú molt important.
2: Val, que fort, eh?
0: I al final, pues, Beyoncé és un esdeveniment nacional, internacional, és una diva, i també totes ens sentim representades, ho hem volgut ser una miqueta Beyoncé en algun moment de la nostra vida, així que aquí queda. Perquè després de dues temporades hem après una cosa, que la cultura queer no només són referents, són refugis, cançons, pel·lícules, llibres i persones que ens han ajudat a entendre qui som, també. Perquè abans de trobar-nos entre nosaltres, moltes vegades ens vam trobar a nosaltres mateixes en una cançó o en un llibre, o en una pel·li. Per això és tan important tenir una comunitat i tenir referents també de l'entorn públic amb qui veure'n reflexades, i al final és tot un orgull. Així que visca la ploma, visca l'orgull i visca el safret.
2: Visca!
3: Sí, senyora, que visqui.
2: Que guai, que visqui. Guai. Que visqui, que visqui. Nena, tu vols que t'agafi el micro o estàs bé tu així?
3: Jo estic perfecte, aquí sí. Al teu costat, carinyo.
2: Va,
3: jo estic perfecte.
2: Va, no, perquè si te l'he de posar a la boqueta...
1: Si he de marxar, m'ho dieu, eh?
3: No, quedeu-vos aquí,
1: mira,
3: carinyos. Quedeu-vos ben a prop, perquè jo avui us porto un manual del bon Mariquita... Ben especial,
2: home,
3: avui, eh?
2: Per favor.
3: Molt especial, perquè ja sabeu que avui s'acaba la segona temporada del Safareig.
0: Ho han dit només 10 cops.
3: Avui
2: ja
3: s'acaba.
2: No ja, ja,
3: clar. I què passa? Que estareu tot l'estiu sense el meu manual.
2: Això clar. Sí que fa mal.
0: No deixo... voldreu arribar al setembre sent heteros?
3: Deus en guard, no. Per tant, per reconduir el camí del bon homosexual a través en els dies d'estiu, que no tindreu el meu consell, avui us porto un manual molt especial. Però un manual que no el faré jo.
0: Ah, no?
3: Ja sabeu que jo sóc una persona molt instruïda en el món homosexual en general, perquè jo que vinc del món de la faràndula, ja sabeu que la faràndula hi ha molt de mariquita. Jo
2: bueno, una mica.
3: Que no ho dic jo, eh?
2: No?
3: El Maria Jiménez ja ho deia, això,
2: ah,
3: eh?
2: Bueno, home.
3: Sí, deia, qui peina... Qui em peina a les artistes? Los maricones, deia ella.
2: Sí, sí,
3: qui
2: sí.
3: Els vesteix? Los maricones.
2: Sí.
3: Qui les maquilla? Clar, això està ple, eh?
1: No li falta cap.
3: Però jo he anat absorbint tot aquest coneixement homosexual al llarg de la meva llarga carrera i puc donar-vos les pautes i les guies per ser el millor homosexual possible. Però, com que la bona Mariquita ha de tenir el seu punt esotèric, avui... En primícia, farem el primer tarot Mariquita.
2: Oi.
3: Sí, senyora.
2: Oi, jo he vist cares ja aquí, que se'ls han obert els ullets, eh?
1: Escolta,
2: mira, sí, tarot, nena, tarot.
3: Necessitaré una taula perquè m'he portat les meves cartes del tarot, carinyo.
2: Ai, que fort.
3: Homosexualment beneïdes.
2: Nena, que això era un dels desitjos que tenien com a safreig.
3: Ah,
2: un tarot,
3: clar.
2: Que això
3: és que a mi m'han escrit moltes mariquites demanant-m'ho, eh?
2: És que això no està aquí escrit al guió.
3: No pas.
2: La gent
3: no
2: ho ha de saber, eh?
3: A mi m'han escrit moltes mariquites perquè la mariquita sap que a vegades has de confiar en les forces sobrenaturals
2: una mica,
3: perquè
2: sí.
3: Tot aquest odi i tots aquests judicis que sentim pels carrers millorin. Sí. A vegades hem d'anar a buscar la resposta a les cartes. El que jo necessitaria, però abans... Maria, m'ajudes, carinyo?
1: Ah, sí.
2: Mira, a veure, tu vés manant.
3: M'he portat aquí... Mira, agafa, treu d'aquí una miqueta d'encer.

0: consens, perquè necessitem purificar una mica aquest aire d'homofòbia. Així que, reina, si tu pots cremar, és un encens cultivat i creat expressament amb respecte i tolerància. Així que, nena, si tu pots purificar...
1: Així, eh?
0: Sí, tu fos així molt...
2: Com ho
3: sent? Purifica, purifica.
0: Ai, mira, a veure si li arriba el papa i ve a dir-nos...
2: Ai, que ens vingui a explicar...
0: Què pensa ell dels matrimonis homosexuals, eh? Purifica, purifica, carinyo, purifica. Molt bé, per allà també. Que precisament aquí en aquesta plaça avui no ens caldria gaire purificació.
2: Perquè
0: estem en família, eh? Però tu fes, carinyo.
2: Que ens dona segura.
3: L'incens fixa.
0: Clar que sí, baixa, molt bé. Purifica tot ben purificat. Fora homofòbia,
2: És com una fada, és com una fada gitaneta.
0: Molt bé. I si, carinyos, si els aquí presents aneu sentint que els xacres s'us van alineant, és que esteu anant pel bon camí.
3: Jo ho estic notant.
0: Ho notes?
3: Sí.
0: Sí?
2: Sí, eh?
0: I el noi aquell de la gorra, carinyo, tu el xacre te'l notes obert ja, carinyo?
3: Obertíssim.
0: Sí, ben obert. Si cal que passi a obrir-te'l, m'ho dius, eh? Que jo tinc moltíssima experiència en obrir-ne els xacres, vull dir.
3: Sí.
1: I a la policia també, eh?
2: Clar, sí.
0: Tot ben purificat. Carinyos tècnics, em podeu posar una miqueta de música així d'ambient per posar-me en situació?
2: Nena, sí que ho tenies
0: pensat, a veure? Això. Molt bé, així. Vale. Tenim l'ambient, sí?
3: A quin telèfon hem de trucar?
0: Això és gratis, carinyo.
2: És com la consulta.
0: Avui és gratis, eh? Avui farem en directe una tirada. El que necessito és homosexual disponible.
2: A mi?
0: Vols que te l'estiri a tu, carinyo?
2: A mi? No vols algú del públic?
0: Algú s'atreveix?
2: A veure, algú del públic?
0: Qui s'atreveix a fer, carinyo?
3: Mira, per aquí tenim un voluntari.
2: Mira.
0: Un fort aplaudiment, per favor.
2: Endavant. Mira, que segui aquí amb tu, Zafiro.
0: Seu aquí, carinyo, que segui aquí.
3: Tens la butaca aquella.
1: No, si al final no hi cabem. Un moment.
2: Hola, guapo. Mira, ves cap allà amb la Zafiro, amb la nostra...
0: Hola, rei meu.
2: Tarotista oficial del Zafiro.
0: Seu, sisplau, seu. Querida mariquita mía, ¿hay algo que te perturba, que te atormenta? ¿Hay algo así? Com et dius, primer de tot?
4: Dic Eric.
0: Hola, Eric. Anem a fer la primera tirada en directe.
2: En directe.
0: De tarot mariquita.
3: Oh, wow.
0: Et diria que talleixis les cartes, però normalment les tarotistes diuen que s'han de tallar amb la dreta. I no, carinyo, aquí no les tallarem amb la dreta. Carinyo, si no. Si m'aguantes un segon, carinyo, així, aguanta el micro. Gràcies.
2: Veus com feia falta que te l'aguantessin una mica?
0: A mi sí, no.
2: Ja sabia jo.
4: Estic una mica nerviós, eh?
0: No, que no passa res, carinyo, que no passa res.
1: Jo ho estaria, perquè mai sap per on pots sortir.
2: Ai, Maria,
0: anem amb la,
2: nerviós, home.
0: Amb la primera carta. Homosexual reconegut, carinyo?
4: Sí.
0: Molt bé.
3: Perfecte. Sí, soy.
0: Seria important.
3: Sí,
0: doncs comencem, eh? A veure... He de connectar amb els arcans... que m'ho donin tot. Cher, Mónica Naranjo, veniu. Chenoa.
2: Cuando
0: tú vas, yo voy. Vengo de allí. Bé, comencem, carinyo? Anem a la primera carta, carinyo. És, a veure... Ui, comencem bé, la muerte. Comencem bé, carinyo, la muerte. Però no pateixis, carinyo, perquè la muerte és una carta, em diuen aquí els astres, que la muerte és un canvi, eh? Un moment de canviar d'armari, per exemple, carinyo.
3: Un renacer.
0: Clar, ara ja arriba l'estiu, carinyo, tu has de... Te diu la carta que has de començar a canviar l'armari, perquè aquesta carta diu... que no volem els armaris plens, carinyo.
2: Ara.
0: Que ja prou temps hem hagut d'estar allà dins, que sí? Així que tu, carinyo, els armaris ben buits, I si
4: ja
0: hi ha alguna cosa, que hi hagi només la roba d'hivern, eh? Perquè la bona mariquita ja sap que a l'estiu li agrada d'ensenyar cuixa.
2: Home,
0: eh?
2: Sí, poca roba.
0: Així que ja saps, carinyo, a l'armari ara només...
4: roba d'hivern.
0: La roba d'hivern, eh? Molt bé, un fort aplaudiment.
2: Molt bé.
0: Anem per la segona? Sí?
4: Tot sí.
0: Bé? Perfecte. Anem a veure. La emperatriz. Nena, la emperatriz. Aquesta carta m'està parlant de les... Tu tens alguna, per casualitat, alguna Marilyn Endre a la teva vida? Veu?
2: Ai.
0: Una mariquita sempre ha de tenir a la seva Mariliendra, i aquí la veig, l'emperatriz, carinyo, l'emperatriu. Vosaltres sabeu què és, no?, el concepte de Mariliendra.
2: Controleu, perquè sí? Això no ho hem dit abans, Zafiro, però que tenim la Mare Enciclopèdia, que si hi ha alguna paraula que diem i no enteneu res, que a vegades nosaltres som els primers que no entenem, també, la busquem, que per això tenim el Pompeu Fabra dels mariques aquí, i Mariliendra em sembla que hi ha la versió catalana acceptada,
0: sí,
2: per Cardem Cas,
0: sí,
2: està correcte. Per
0: aquí. Sabeu, no?, quin és el concepte? Ella no la sap, carinyo? Tu no la saps, carinyo? Doncs mira, la Mariliendra acostuma a ser aquella noia heterosexual molt amiga d'un mariquita, que és tan amiga que podria considerar-se un mariquita més, ella mateixa, no? I aquesta carta m'està dient, carinyo, Eric, que has de donar les gràcies. Has de donar les gràcies a aquesta amiga teva, Mariliendra, que està allà, que et coneix, que et recolza, amb la que pots ser sempre verdaderament tu, sense por i sense cap tipus de prejudici, perquè ella sempre està... que sí que no m'equivoco?
4: No t'equivoques, ho faré.
0: Sí, clar, que sí, un farà paliment per les Mariliendres del col·lectiu.
1: Que sàvia ets, Zafiro.
2: I tant.
0: Sí, sempre, sempre.
1: Experiència.
0: Sí, és molt important que al nostre costat tinguem sempre gent que ens estima i ens valora i ens accepta. Oi, carinyo! El 3 de bastos.
3: 3 de bastos?
0: Tu tens parella, carinyo?
4: No.
0: Doncs mira, el 3 de bastos m'està dient que quan tinguis parella serà una parella oberta. Oh. I trio, carinyo, el trio llega, seguro.
2: Tres bastos,
0: el clar. Trio llega, clar, pues aquí tres de bastos, carinyo. Has tingut sort perquè pensa que te podria haver sortit el 10 de bastos. O sigui, que tira... Haguessis tingut de feina, carinyo, se t'hauria girat moltíssima feina. Conforma't amb tres.
3: Tres encara.
1: S'hauria fet un Excel,
2: sí. Un Excel.
0: Per això, imagina, un quina Excel. Feinada de cop i volta. El pobre no té parella i de cop i volta 10.
2: Entre poc i massa, no?
0: Entre poc i massa.
2: Gradual, gradual.
0: Cal venir tres peluques. No cal, no cal. Tres està bé, carinyo, per anar començant, per anar-te allò
3: habituant.
0: Obrir, clar, mica en mica. Aquesta carta del 3 de bastos, carinyo, m'està dient que hem de començar a desfer-nos de totes aquelles idees preconcebudes que tenim moltes vegades de les relacions, de que allò catòlica, apostòlica, romana, de matrimoni... No, carinyo, ja prou. Hem de trobar la nostra parella, quan la trobis, carinyo, una parella que et faci ser tu en tots els sentits. Res de toxicitats, res de la isla de les tentacions, totes aquestes coses, re. Tu, a obrir la parella perquè t'ho diu aquí el 3 de bastos, i si no te l'obres tu, el basto ja te l'obrirà. Vull dir, ja... Mica.
4: Si ho diuen les cartes, serà veritat?
0: Ho diuen les cartes, Ho diuen les cartes,
4: això,
0: no ho dic jo,
4: Ho
0: està dient l'Arcano, L'Arcano ho diu, l'Arcano.
3: La Zafiro només llegeix el que posa.
0: El que posa,
3: no s'inventa res.
0: El que m'està dient Xerbes, no ho està dient ell.
4: Que ara tan a prop del solstici...
0: Claro.
4: Ui,
0: nena, la torre. Aquesta carta no sé per què està aquí, perquè aquesta carta no és per tu. Aquesta carta és per mi, la torre que m'ha posat l'alcalde aquí, el Massastor.
2: Ai,
0: que no, aquesta no hauria d'haver sortit.
3: T'ho està dient perquè agraïm, no?
0: Sí, però això, carinyo, m'ho talles, això que no surti, perquè no, això no és públic, no pot sortir.
2: Torre, que he de dir que encara no hem vist la resta de membres del Safresc, que encara no ens has portat cap dia.
0: Ui, el dia que hi aneu, no acabareu.
2: Home, ja m'ho imagino, la piscina aquí...
0: Bueno, això que no surti d'aquí, que no surti d'aquí...
4: Secreto de Estado.
0: La lluna, carinyo. La lluna.
4: La pruna.
0: La lluna, aquesta carta és molt estranya. Tu saps per què és molt estranya, carinyo?
4: Per què?
0: Perquè és de dia, encara. Saps? Clar, encara és de dia, que surti la lluna ara, doncs no té gaire sentit, perquè clar, és de dia, encara aleshores a l'estiu, ja saps que es fa de nit més tard. Per tant, aquesta carta la deixem.
2: Hola.
0: A veure, el carro, carinyo, el carro.
2: Oi.
0: El carro. Tu condueixes, carinyo?
4: No.
0: Doncs t'has de treure el carnet, rei. Ho diu la carta, te l'has de treure perquè tu en vius? Tu eres tu?
1: De Constantí.
0: De Constantí. Pots comptar, Constantí, el metre quadrat de mariquita és pobre, és molt pobre. Per tant, necessites un cotxe per anar i quedar amb l'alemany aquell que està allà a Cambrils esperant-te. Has d'anar... I mira, ja connecto directament amb el 3 de bastos, veus?
2: Amigo.
0: Si és que està tot connectat.
4: Si és que tot està connectat.
0: Ho posa aquí, carinyo.
3: Serà treure's el carnet i de cop 3 bastos.
0: El trio. Carnet trio, ho posa aquí. El carnet trio. O sigui, carinyo, no. Ara, a l'estiu, tu treballes, estudies?
4: Estudio.
0: Ho sabia. Ho sabia, que si ell estudiava, jo ho sabia, ho he preguntat
2: per
0: cada bé, però jo ho sabia, perquè ja sabeu, no? La inspiració. Anem per l'última. Ai, El Mundo, cariño. El Mundo, que no és un periòdico, eh? En aquest cas, no és el diari. El Mundo me diu que hem de començar a cridar.
4: I què m'he de menjar al món?
0: Aquí, correcte. El món i el que tu vulguis, tu vols menjar-te, carinyo. Aquí la carta t'ho diu. Hem de començar a cridar al món el que som, sense por, sense prejudicis i amb llibertat. Així que ara mateix us demano a totes que us aixequeu, totes aixecades, totes carinyos, totes amunt, i vull que juntes m'ajudeu a acabar la meva secció amb una frase, amb la meva frase típica, que és, mica en mica, tothom es torna marica. Així que ho direm ben fort, perquè tot i que hi hagi alguna persona que cregui que això m'ho he inventat tot i que no servirà de res, ho diuen els cercanos, no jo. Així que ho diguem ben fort, totes juntes, perquè el món sencer ens senti que som lliures i que ho volem continuar sent. Així que, com diu la dita,
5: mica en mica, tothom es torna marica.
2: Molt bé! Que bonic, això!
1: T'ha quedat, nena, t'ha quedat. Oh,
0: sí,
1: com t'ha quedat.
0: Un segonet, són 60 euros, carinyo.
4: Són els bifums.
0: Oh, i tant que sí.
4: Ja et dones
1: el punt. I altres coses, ja t'ha quedat.
2: Després,
0: un bon aplaudiment per l'Eri.
2: Moltes gràcies. Bueno, sempre queda donar el telèfon amb un pòstit d'aquests i que a veure què fa. Amb el telèfon,
1: jo he vist un comentari aquí que posava no sé què de Constantí.
2: Ah, mira.
1: Ah?
2: Bueno, això és gent que està animat i que també hem volgut...
1: Digo.
2: Dir d'on venen, que això també és bonic, no? Som internacionals aquí al Vendrell.
1: Internacionals.
2: Perquè ara això Maria ens està repartint els pòstits aquests que ha recollit.
1: Sí, home, perquè treballa una mica, no? No els llegiré tots
2: jo. Nena, perdona, i caps o què? Si no, allò
1: sí,
2: una mica...
1: Sí, jo ja estic de peu, no
2: una mica sobre de l'altra i també
1: jo,
2: tirem
1: vines,
2: vine.
1: Jo ja em poso de peu. Ara arriba el moment que jo sempre espero, que és... Aviam qui ha escrit la gent del públic, què ens ha dit, què ens ha explicat...
2: Això acostuma a ser la part final del programa, que gairebé mai tens temps, pobre, allà a la tele, que sempre anem de cul. Però sí.
3: Recorda la pregunta.
2: La pregunta era...
1: Mira, quantes vegades... Mira, el pròxim dia portaré un cartell, una pissarra, la deixaré aquí... i els pòsits al costat, així cada vegada que vingui algú nou, que agafi.
2: Prendrem nota, perquè nova temporada, nou pressupost, en principi.
1: Ah, bueno.
2: Bueno, ja
1: què diuen les cartes del nou pressupost, també? Aviam, jo començo jo?
2: Vale, anem fent així com bateria una mica tots. Ah,
1: home, sí, perquè així...
2: Vale, per això, vale.
1: Us podeu aixecar, si voleu, o no.
2: Oi, nena,
1: no?
2: Quanta feina que ens faràs fer aquí.
1: Aviam. Torno a repetir la pregunta. Bueno,
3: és que era important.
2: Com ningú s'havia quedat amb la pregunta? Va.
1: Així té més sentit. La pregunta era, si l'amor és lliure, per què hi ha gent que volen posar normes i entrebancs i límits i de tot? Dit això, la inseguretat obliga a l'entorn a ser etiquetat. L'amor és genuí. La vida i les persones també. Petons al safareig.
2: Molt bé.
0: Aquesta, aquí et diuen, la por és un monstre amb la boca molt gran. Si li dones força, s'ho menja tot. Que em coneix, aquesta persona, a mi?
2: Hola, no.
0: No ho diuen per mi, no. Diu, no. Diu, postdata. El noi de la samarreta blava de Llorenç adora molt a la Zafiro, però ells és així de prudent i vergonyós. Que es manifesti qui és.
2: El del safareig de l'altre dia de Llorenç.
1: Sí.
2: El de la samarreta blava.
0: Ai,
2: que tu
0: sí.
2: No paraves de dir-li cosa.
0: Doncs digue-li que vaig estar tocant-lo tota la nit, que el telèfon que em va donar era de veritat.
2: I va haver marro, Llorenç.
1: És que Llorenç és molt Llorenç, eh?
2: Vam fer-ho per tot el gran d'allò de Llorenç, eh?
3: Què més tenim per aquí?
2: Mira, per aquí, per exemple, a la resposta a la pregunta... Per evitar que controlem el món. Per això posem normes, perquè...
1: Home,
2: no fos cas que
1: si el món fos controlat per tot el col·lectiu, seria un altre món.
2: Ja canviaria molt les coses, ja.
3: Tinc una que diu, perquè no saben el que és bo. Ben dit.
2: Molt bé.
3: I després afegeix, sou fantàstics, fantàstiques. Seguiu així per molts anys, us estimo molt.
2: Ai, que bonic. Que guai. Què més?
1: Perquè pots estimar a qui vulguis, però no de manera incondicional. No s'ha d'aguantar ni acceptar tot. Savi consell que els límits estan per alguna cosa,
2: Molt bé.
1: I una mateixa sempre ha de vigilar fins a un punt i dir, no, d'aquí no passo.
0: Uh-huh. Aquest d'aquí els ha fet un rodolí tot, eh? Oh, amb cors i papallones.
2: Oh,
0: diu,
2: que maco.
0: Si l'amor fa de cel·la, l'amor no val la pena.
2: Molt bé.
0: Que bonic, eh? Que bonic.
2: Això no és la cançó de la sintonia de Cel·la Cupido?
0: Ah, que tenim aquí a Cel·la Cupido, potser.
2: No sé si tenim algú, o un representant o algú, però no, que no sigui la lletra de la cançó de la sintonia.
0: Us recomanem que vireu al podcast Cel·la Cupido,
2: l'episodi que
0: parla de les dissidències en les formes d'estimar, les formes de constituir una parella, mm-hmm. que n'hi ha moltíssimes. Moltes. I no n'hi ha una només de correcta.
2: Mira, per aquí diu, l'amor és lliure, les normes les posen les persones.
3: Molt bé.
2: Molt savi, això, també.
3: Per aquí tinc una altra que diu, intolerància i por al desconegut, també.
1: Mm-hmm. Bueno, és que hi ha més d'una que han posat intolerància per ignorància. Mm-hmm. Tinc una que també diu, per putejar.
2: Per putejar també, les també, normes, també.
3: I el que agrada putejar, doncs...
2: Per això.
3: També són víctimes d'això.
2: Sí, sí, sí.
1: Diu, per no perdre el seu privilegi. Des de Constantí.
0: Constantí. Ja sabem qui és, eh? Aquí ja sabem qui és. Per aquí diuen, perquè són de mente retrógrada i no saben amar. Viva el amor!
2: Molt bé!
1: Molt bé!
0: Perquè sí, això no és una manera d'estimar, eh?
2: No.
0: Posar
2: no,
0: a censurar a l'altra persona no són maneres d'estimar.
1: No d'estima bé.
0: No d'estima bé.
2: Exacte.
0: No. Diuen estimar, però no,
1: estimar
0: no és estimar.
1: Estimar molt no val la pena si no s'estima bé.
0: No m'estimis tant i estima'm bé.
2: Grans veritats que s'estan dient avui, sí senyor. Sí senyor, sí senyor. Què, doncs...
1: Tu en tens alguna més
3: jo?
1: O no?
3: Jo tinc una que diu, porto 17 anys sense trobar l'amor. Perquè l'amor sigui lliure, hem de començar per respectar la llibertat de les persones.
0: Molt bé. Sí, senyora.
1: Totalment.
0: Però que no tingui 18 la persona que ho ha escrit, això, eh? Vull dir que, clar, si porta 17 anys i té 18... Bueno, ja arribarà, carinyo.
2: Ja arribarà.
0: I per aquí ens han dit, aquesta us agradarà a vosaltres, molta força a les Garriades!
2: Ué! Clar que
1: sí. Tu has escrit això. La Mar!
0: La Mar,
2: molt
0: Mar.
2: Bé.
1: Crec que les poques persones que firma. M'agrada.
2: Molt bé, molt bé. Sí, que guai, home. Pues mira, molts desitjos també per les Garriades, que també ho desitgem de tot cor, eh? O sigui, que tot això...
1: Tens alguna més, tu?
3: No.
1: Ja jo tinc l'última.
3: Vinga, l'última.
1: Que diu... Perquè no saben que l'amor és i serà sempre lliure. Encara que no ho vulguin, l'amor sempre triomfarà. Visca l'amor lliure.
0: Molt visca!
2: Bé! Visca! Molt bon missatge final, sí,
1: sí
2: senyor.
1: Sí, sí, home, sí, havia d'acabar per tot lo alto.
2: I tant que sí. Bueno, moltíssimes gràcies per els vostres missatges.
0: Ara, número de telèfon no hi ha hagut cap, eh?
2: De moment no, a no ser que la Maria se l'hagi guardat per aquí darrere.
0: Rebusca bé el Gibrell, que no t'hagi passat algun, eh?
1: Bueno, potser ja he baixat, potser me l'han donat directament.
0: Ah, per tu? Bueno. Ja marro aquí, eh? Ja marro per aquí el públic.
2: Ja ho deixarem per un altre dia, això. O per la següent temporada, a veure per llamar
1: escolta,
2: les coses.
1: Escolta, home, clar, que això s'acaba, però...
3: Posem la cançó de final de la sintonia final.
1: Per tot
2: ja demanem la sintonia perquè...
0: Ja s'acaba,
2: nenes. És que tot el bo s'acaba i millor breve que no pas llarg i 10 hores, com l'altre dia Lloret gairebé. Bé, arribats a aquest punt, hem de donar moltíssim les gràcies a la Laia per acompanyar-nos avui, als membres de les Garriades també per acompanyar-nos avui. Qui més?
3: Bueno, a tot el públic
2: que ens han vingut a veure avui, de tot cor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: I, bueno, fins aquí la temporada 2025-2026 al Sapret.
2: Com el col·le.
1: Com un curs escolar,
2: com
1: tu,
2: un
1: això,
2: eh?
0: Hi ha olor a platja, eh? Quasi. Hi ha crema solar, ja.
2: Però quasi, perquè ens tornarem a veure cap al setembre. O sigui que... Atentes,
1: ja direm
2: cap
1: a... exacte.
2: Sí.
0: Però no patiu, perquè ens podeu continuar seguint a les xarxes socials, perquè tenim un munt de material encara per penjar i així estareu connectades, connectats i connectadis amb nosaltres.
2: Com si no haguéssim marxat, clar que sí.
3: Sí, i és que quina temporada hem viscut, eh? Quantes coses, quants convidats. Hem estrenat plató per començar.
2: Com te'n parla?
3: I allà seguirem durant la tercera temporada.
2: I tant que sí.
0: I també vam parlar dels diferents tipus de famílies amb el Marc Cardó.
3: És
0: i
3: veritat.
0: Del cangrejo.
2: Del cangrejo. Vam parlar del 2è aniversari de la Cookie Party i de la campanya No maquillem la realitat. que també va ser molt guai.
1: Vam fer un croissant amb els nostres estimats Cardem Cat i vam parlar del Delta Draco.
3: Sí, vam cobrir la notícia, no? Una miqueta, ens va encantar poder fer-ho. I també va venir, com hem dit abans, la Cupido, per parlar de dissidències en l'amor, la Brigitta, transformista.
1: Aquí tu vas morir una mica, en aquest moment.
2: Jo, enamoradíssim de la Brigitta, sempre, sempre. També vam tenir la Clau de Vinyals, les Axores i les Bruixes del Baix Gaià.
3: També van venir al Cau, i bueno, els del Zigzag també.
1: Home, el Cau
3: tant
1: com
3: i
1: el Zigzag.
3: Cert, vam estar parlant una miqueta de l'educació en el lleure. Correcte.
1: Home, a més, que tot no ha sigut el plató, també hem fet safaretjos al carrer, a Lloret,
2: que ara en queda algun, clar.
1: I també hem anat a premis.
2: Bueno,
1: sí. Festes de premis,
2: poc se'n parla. Bé, tot això no seria possible sense vosaltres, públic, els que esteu aquí, els que ens esteu escoltant i mirant des de casa, així que de part de tot l'equip dels Safrets, moltíssimes gràcies de tot cor a tots.
3: I no ens oblidem de Ràdio Televisió El Vendrell, que fa possible aquest espai, la regidoria de feminismes del Vendrell i tota la gent que ens ajuda i ens recolza cada dia per fer possible els Safrets.
0: I jo, carinyos, us vull donar les gràcies a vosaltres perquè sou, per mi ja, una família. Pel baix, per a sencer, sou una família. Gràcies per la vostra entrega, gràcies per la vostra feinada, que hi ha al darrere de tot això, carinyos, perquè no us ho imagineu, la feinada que ens suposa aquestes quatre penques d'aquí.
2: I que la fem a gust, s'ha de dir.
0: Molt a gust, i continuarem fent-la sempre que ens deixin.
2: I tant que sí.
0: Així que... gràcies, de veritat, us estimo moltíssim. Ara ens aixequem per fer-ho oficial.
2: Clar que sí.
0: Anem a acomiadar la segona temporada dels Safarets amb allò que diu... Ai, senyor,
5: tanta roba i tan poc sabó!
2: Adéu, adéu a tots!
3: Adéu!
2: Ens veiem, carinyo!
1: Ens veiem a setembre!
3: Fins a setembre, bon estiu, bones vacances.
0: Porteu-vos bé, o no.

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
0: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: On no han anat massa bé les coses ha estat a Primera Federació. Malgrat que el Barça B ha revalidat el títol de Lliga, la categoria es queda només amb un equip de casa nostra. I és que AEM i Europa han descendit. En el cas de les lleidatanes, de manera cruel. En una temporada que havia començat amb Joan Becardit a la banqueta i jugant al camp d'esports, la mala dinàmica va provocar el retorn dels recasens i la tornada de Rubén López a la banqueta. Quan semblava que acabaria salvant-se i fins i tot amb opcions d'entrar a play en l'última jornada, la derrota a València i la combinació de resultats dels rivals van fer que l'AEM perdi la categoria 13 temporades després.
3: Compromís meu amb l'AEM des de que ha arribat, des dels anys ha sigut molt gran, les jugadores també, tenen un increïble sentiment per l'AEM i estan destrossades, perquè al final no és individualment, perquè segurament...
0: L'estiu amb Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Bien, bien, bien y bien difícil.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere

0: circuit artístic cultural que té a Vendrell, per sort, dins el Portal del Perdó hi ha el projecte Essencials, del qual doncs això s'ofereixen diferents exposicions, visions, exposicions artístiques, pictòriques, escultòriques, bé, un llarg etc. I de fet, volem copsar el protagonisme de l'entrevista d'aquesta setmana amb la protagonista de l'exposició que podeu trobar ara mateix al Portal del Perdó fins al 25 de juliol. Essencials, la força del silenci, amb la Carme Canyete, que està amb nosaltres. Carme.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, sí, sí. Amb ganes d'explicar, ganes de conversar d'art, de conversar de la vida.
0: Sí.
1: I ja veureu que, d'alguna manera, l'exposició té molt a veure amb la vida, no? Amb el dia a dia de què és ser persona.
0: Que bé, que bé. I a més, de debò, en aquest espai, jo personalment m'agrada molt sempre parlar amb vosaltres, aquests valors que podem trobar a la comarca, que feu moltes coses, sempre dic, aquest univers creatiu que us explota dins del vostre cap, i per sort això, podem anar parlant amb molts d'aquests protagonistes, amb això, amb pintura, il·lustracions... Ara, potser l'escultura com a tal, potser no n'hem parlat massa, eh? No és un dels gèneres artístics potser més, no? Què?
1: El tema de l'escultura és complicat.
0: És que és complicada l'escultura.
1: Per començar, tècnicament, has de tenir un coneixement.
0: Clar.
1: O sigui, no parteixes de zero.
0: Clar.
1: No vol dir que pintar o
0: dibuixar.
1: No estem parlant aquí. Però sí que hi ha uns medis que has de tenir i un espai.
0: Val, clar.
1: Aquí és important. Per exemple, jo al taller tinc dos tallers, no? Un taller de fusta, amb tot de material relacionat amb la fusta, i fustes i taulons, no sé què. Clar, això a qualsevol casa no ho pots tenir,
0: no,
1: a un pis no ho pots tenir.
0: Clar.
1: Cosa que, doncs, un cavallet, un petit estudi, amb un pis el pots tenir. En el tema de la pedra, igual, tornem una altra vegada. Compressors, mateix, pneumàtics, tot, radials, clar, impossible. Un pis impossible.
0: Que sempre m'ha fascinat molt, de veritat, de l'escultura, eh? Tornem-ho a dir, sobretot, no desmereixem, que n'hem parlat en altres ocasions, d'altres tècniques.
1: Tot té un secret.
0: Exacte.
1: O sigui, per una banda hi ha una tècnica, i per l'altra banda hi ha tot el que l'artista vol copsar en aquella peça, o en aquell quadre, en aquella il·lustració.
0: Correcte.
1: O sigui, hi ha una professionalitat, però també hi ha unes emocions, també hi ha tot el que és la persona, no?
0: Clar,
1: el que transmets al públic. Això.
0: I aquí vinc, i en l'escultura concretament, que aquesta tècnica passa per saber maregar moltes eines, tu deies, radials, és a dir, jo agafo una radial i no seria capaç ni de tallar un tub de PVC o de coure, no sé com dir-ho. Molt menys amb aquestes eines que són, ostres, són agressives, complicades d'utilitzar per la gent mortal, però és que no. A més, allò en benefici i per poder, doncs, això, plasmar les emocions i fer una peça artística amb aquests elements tan vastos, no? No m'explico, eh?
1: Aquí hi ha t'enganxo.
0: Doncs
1: t'explico.
0: Corregeix-me i explica-m'ho, va.
1: A veure, nosaltres veiem la pedra, la fusta, com un element, està allà.
0: Sí.
1: Sí, val. Però és que la pedra i la fusta tenen les seves pròpia... han tingut la seva pròpia vida i continuen tenint la seva pròpia vida.
0: Val.
1: Aleshores, si partim de que... com a analogia, val? De que estem treballant amb una persona,
0: sí,
1: en comptes d'una fusta o una pedra. Veiem que estem treballant, estem dialogant amb un material que ha estat viu i continua viu, aquí la cosa canvia. Per què? Doncs perquè nosaltres ens surten arrugues amb els anys,
0: sí,
1: i a la fusta li surten esquerdes.
0: Ah,
1: i no sabem què hi ha al nostre interior. Jo t'acabo de conèixer,
0: sí,
1: jo no
0: sé
1: qui ets. A la fusta ens passa el mateix. O sigui, jo començo a treballar, però jo no sé si a dins em puc trobar aquestes coses que es troben a la fusta.
0: Val.
1: Sí, aleshores, hi ha l'element del moment, hi ha l'element del què hi ha dins, de la sorpresa, què hi ha allà dins. O sigui, tu tens un projecte, tu veus la pedra o veus la fusta i dius, aquí naixerà això, però com es va desenvolupant, a vegades és deixar-te portar.
0: Val.
1: Deixar-te portar. Per què? Perquè la pedra, diu, és una cosa, una pedra. Sí, però és que a dins hi ha escletxes, hi ha pèls de terra. Aleshores, tot això fa que, encara que tu tinguis una tècnica, la pedra pugui obrir-se.
0: Val.
1: Hi ha una tècnica, però també hi ha un diàleg. A vegades em poso davant de l'escultura i penso, avui tu i jo no ens portarem gaire. M'haig de fer una altra cosa, perquè... I, en canvi, comences a treballar amb l'altra pedra i la cosa rutlla, no?
0: Val. Però ho deia molt, també, sobretot, per les eines que utilitzen. No, jo sí, també, com tu crec, dins la meva ignorància, És a dir, la noblesa de la fusta, la noblesa de la pedra, del marbre, que tu treballes molt, de qualsevol element. És a dir, qualsevol element té una noblesa i, a més, si es treballa amb connotació artística, ja ni t'explico qualsevol cosa, inclús materials reciclats. Però jo deia aquesta dificultat, és a dir, amb una radial que a priori és un fet molt, molt, molt, molt feréstec i que amb allò puguis arribar a fer alguna cosa tan emocional, tan expressiu, en pedra o en què sigui, en fusta, amb un element tant d'això com una radial. Anava per aquí, és a dir, com amb eines tan difícils d'utilitzar, pugueu arribar amb el coneixement de la tècnica a fer les creacions que feu.
1: Sí, sí.
0: En certa manera, és xulíssim, eh?
1: Bueno.
0: Va, anem a l'exposició.
1: Vinga, anem.
0: Pensa que anem parlant una mica més de tu, si et sembla, però sobretot això, he venit a parlar de mi libro, he venit a parlar de la seva exposició. Una exposició, com deia, que va estar dins d'aquest projecte fantàstic del Portal del Pardo, a través de l'Ajuntament del Vendrell, que es diu Essencials, i en aquest cas és a través del teu protagonista, La força del silenci, que són les obres que marquen aquesta exposició. Explica'ns-ho, això. Què podem trobar al Portal del Pardo i per què aquesta força del silenci?
1: Vivim en un món constantment ple d'estímuls, no?
0: Sí.
1: Ple de sorolls, ple de... No sons, sorolls. No? Aleshores, el fet de en un moment determinat trobar-te tu, amb tu mateix, amb la força aquesta que té, el poder que té el silenci i la reflexió, realment costa. Perquè estem acostumats a sortir corrents, vinga, va, ràpid, que arribem tard, que...
0: Clar,
1: aleshores,
0: sí.
1: El fet de dir, ei, calma, anem a frenar, anem a pensar, no? Aleshores, i a partir d'aquí anem a reflexionar. A la força del silenci el que ens trobem és això, no? La gran majoria són escultures de dones, no? Per exemple, aquesta, no? Que teníem... Són aquestes flors, no? Són les flors de la vida. Quina és la teva flor de la vida? O sigui, hi ha una part molt simbòlica, no? Què representa per tu les flors de la vida, els moments bonics, allò que vols acaronar i que no... i que d'alguna manera és com essencial per tu, no? Aleshores, la força de silenci parla d'aquests moments, els moments d'interioritat, on et trobes en tu mateix. Per exemple, hi ha tres peces, no?, que parlen sobre el kintsugi, de, com la reconstrucció d'un mateix, de tot el que ens està passant com a persones i com podem progressar, o sigui, el que ens ha passat existeix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però... com li donem, quina força té el passat per mirar el futur, no? Aleshores, tot això, si tu no et trobes a tu mateix, no aconseguiràs fer aquest pas. Però l'objectiu no és fer una teràpia, sinó és parlar de tot això que ens uneix com a persones. Val? Perquè el que em pot haver passat a mi et pot haver passat a tu. Aleshores, l'objectiu és que també l'escultura vagi molt més enllà i vagi cap a l'espectador. I a l'espectador es senti reconegut per aquelles coses que ens van passant. O sigui, no només té una lectura a l'escultura, també ha de tenir una lectura per tu.
0: Jo, sí,
1: a vegades,
0: sí.
1: En alguna visita i tal, quan he anat explicant, dic, això en un principi partés aquí, però a tu, per tu què és, no? Per exemple, la de Luther, no? És el retorn a Luther. Al final penses, val, si tornéssim a néixer, faríem tot igual? Possiblement hi ha coses que no... que les faríem diferent.
0: Clar, i tant, i tant.
1: Però aleshores no estaríem en aquest plató, tu
0: clar,
1: i jo.
0: I no ho estigués explicant.
1: Aquí estem fent, no?, aquesta reflexió, la força del silenci. Reflexionar sobre tu, sobre els altres, sobre la vida.
0: Clar.
1: Molt en tema feminista, perquè, a veure, com a dona, vas trobant-te a la vida coses que dius, això no li passa a un home.
0: Ja.
1: Aleshores, he tingut la sort de que la Sílvia, que és bestial, no només té aquest projecte, sinó també ara hem començat amb un projecte nou de dones creadores. Aquest projecte també té molt a dir, no? O sigui, què volem com a dones a la societat, què volem dir, no?
0: Aleshores,
1: el poder de l'art.
0: I
1: la força del silenci com a exposició, d'alguna manera ens intenta trobar vincles, no?, entre les persones per evolucionar com a societat.
0: Ostres, acabes, per mi, de definir el que és l'art, la cultura, amb aquest speech que acabes de fer, És fantàstic, És que jo crec que l'art és això, Completament ho comparteixo amb tu, ja dic, la meva opinió, evidentment, que no es porta enlloc, Però jo també crec que l'art és això, aquest poder de reivindicació, d'exposició, i sí que és cert que també és un tòpic molt, molt habitual, no? Quan tu vas a veure una exposició, o a vegades pot ser una frontera o una porta, no? Jo no hi entenc, ves que hi ha gent a fer, si jo no sé què, no sé quantos, no? I jo sé que els artistes com tu, el que feu és, no, no cal entendre, i tu vine, què t'aporta, què et desperta aquella peça, què et diu aquell quadre, aquella escultura. Però clar, quan tu expliques, tu que ho has creat, tu com a Carme, que ho has explicat, que ho has fet i que ho has explicat, això també és molt interessant. No sé com dir-ho, saps què vull dir?
1: És que el problema, un dels problemes que té l'art és l'elitisme, no?
0: Sí,
1: l'aurea elitista que se li ha donat.
0: Per favor, i tant.
1: Per què? Doncs perquè per un tema classista.
0: Sí, sí, sí,
1: no,
0: tant,
1: no
0: i tant.
1: Deixa. I, o sigui, el fet de tindre aquesta aurea també té un reconeixement econòmic.
0: Sí.
1: Saps? Si anem més enllà, l'art vol expressar coses i vol reivindicar coses.
0: Sí, sí, sí.
1: L'altre dia estava parlant amb un nen d'uns 5 anyets que va vindre a veure l'exposició i clar, aquella obra la pots explicar a un nen de 5 anys.
0: Uh-huh.
1: Posa't amb el llenguatge que ell té, no? O per exemple, una altra cria també amb 8 anys, no? Deia, i que és que quan et caus et fas mal,
0: uh-huh,
1: val? Doncs, i et surt una ferida, uh-huh, doncs, és que no tornaràs a caure en aquell lloc perquè, o intentaràs no caure, doncs això és el Kintsugi,
0: wow,
1: també.
0: Wow.
1: Clar,
0: sí, sí,
1: si
0: sí,
1: tu
0: sí
1: apropes el llenguatge, aquesta és la clau, no? Apropar el llenguatge a l'espectador.
0: Clar.
1: A les vivències de l'espectador.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Si nosaltres anem una miqueta d'estrelles, aleshores hi ha una frontera.
0: Exacte, hi ha un fil que es trenca, no? Segurament, no?
1: Sí.
0: Hi ha aquesta quarta paret que segurament, uh-huh, es munta, eh? L'important és desmuntar-la,
1: sí,
0: però quan és veritat, és cert.
1: Això és tan important, difondre l'art, no? Perquè pot anar molt més enllà i,
0: clar,
1: pot crear molts vincles com a societat, com a terapèutic, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Com a, per exemple, el ventall, no? Que hi va, no? I doncs l'Àngels diu, no? És que és una passada el que arriba a sortir, no? Aquelles,
0: clar,
1: visites,
0: clar,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hem d'anar molt més enllà com a artistes i perquè,
0: sí, sí, sí,
1: tenim un poder, no? Que és el poder de la matèria i nosaltres hem de ser un punt de...
0: Sí, home, sí, la transformació de la matèria, eh? I de les emocions. O no, també, no sé com, donar corporalitat i massa a les emocions també, en certa manera,
1: sí,
0: eh? Moltes vegades. Escolta, per conèixer-te una mica més artísticament, eh? Com va començar tot? Tu vas estudiar Belles Arts, no sé si sempre vas tenir el punt de mira amb l'escultura, ha sigut l'evolució. També crec, i no sé si en vols parlar o no, va haver-hi una parada a la teva carrera, uh-huh, artística i la vas reemprendre fa uns anys.
1: Sí. A veure, jo l'art l'he vist des de petita. Uh-huh. El meu besavi era forjador artístic,
0: val,
1: es va formar a les escoles de Barcelona, amb el post... tot el tema del modernisme, ja era com el diàleg últim d'això, però sí que es va formar amb coses de forja.
0: Uh-huh.
1: I jo he crescut a un taller de ferro i em cuidava les meves àvies, ma mare treballava, la meva àvia treballava, i el tema dels ferros és una cosa que... I qui més qui menys, el tema artístic també el tenim a casa com molt, molt potent, no? I bueno, jo sempre he tingut molt clar que volia fer Belles Arts. Em vaig especialitzar en escultura per al fet de que és el meu llenguatge.
0: Val, sí.
1: Cadascú ha de trobar el seu llenguatge, és el meu llenguatge.
0: Uh-huh.
1: I bé, puc pintar, puc fer dibuix i tal, però allò és el que em fa sentir,
0: sí,
1: bé, no?
0: Uh-huh.
1: I la manera que tinc jo d'expressar coses que a vegades en el meu dia a dia no puc expressar, no? La maternitat és una frontera per,
0: val,
1: les dones.
0: Val,
1: és un parèntesi.
0: Clar.
1: Clar, si la maternitat està ben acompanyada, podràs continuar, has de baixar el ritme, però en el, bueno, meu cas van passar històries de la vida, aleshores he reaprès aquest camí, afortunadament, perquè és el que em fa sentir bé com a persona,
0: sí, sí, sí,
1: i d'alguna manera doncs, aquest,
0: que
1: és
0: bé,
1: el resultat, no, de,
0: sí, sí, sí, sí,
1: de tirar endavant, no? I l'experiència com a artista és evolucionar. Ja no sóc la mateixa de quan jo feia exposicions a Barcelona i tal, amb 20 anys, he madurat.
0: Clar.
1: Aleshores, clar, no tindria sentit que continués fent coses de quan tenia 20 anys, perquè tu has viscut unes,
0: clar,
1: coses,
0: perquè
1: no?
0: Ets una altra persona, no? Has evolucionat com a persona.
1: Sí.
0: Uau, que bé. Mm-hmm. Aquest és un projecte present, aquest de Portal de Pardo, a partir d'aquí, el que deies tu, seguint evolucionant artísticament
1: i
0: anar desenvolupant projectes i tot plegat, mm-hmm, eh? La gent pot seguir per xarxes socials?
1: Sí.
0: Que sí que les tens actives?
1: Carme Canete.
0: Vale.
1: Carme Canete.
0: Canete,
1: clar, perquè la enya no existeix.
0: Exacte.
1: Això és Carme Canete i en trobareu. I allà vaig publicant el meu dia a dia.
0: Perfecte.
1: A vegades com a vegades com s'està fent aquesta escultura, com està naixent aquesta escultura, no? Doncs es va veient el progrés, no?, de l'escultura, a vegades doncs també coses que et fan sentir bé, no?, com a persona, perquè
0: sí, sí, sí, sí.
1: A cap i a la fi, si només ens veiem com a artistes, queda, no. També has d'intentar, no?,
0: sí,
1: donar un punt més, no?
0: Exacte,
1: que et fan sentir bé, no?, com per exemple pues, el mar, no? Pues,
0: que bé, que fantàstic. Doncs que la gent et conegui una mica més a través de xarxes i sobretot la millor manera de conèixer artísticament és justament aquesta exposició fins al dia 25 de juliol a la sala del Portal del Pardo, que la gent no s'ho perdi, sisplau. No. Un plaer xerrar amb tu, de veritat. Ha passat molt ràpid, eh? Això vol dir, i sempre ho faig, que seguirem parlant. Et sembla?
1: Tant,
0: un altre dia quedem
1: vulguis,
0: i ho acabem de conformar, això, i seguim filosofant sobre l'art, que a mi m'agrada molt.
1: I filosofar. Tant, la porta està oberta, com vulguis.
0: Gràcies, Carme, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
0: Volem parlar-vos d'aquesta plataforma digital que a priori dius, bueno, assenyalar, explicar doncs, els monuments destacats, els punts destacats, bé d'això, de Catalunya, de l'estat espanyol, de França, de Portugal i bastant més enllà. I l'actualització d'aquest mateix matí, d'aquesta pàgina web, és que compta amb 316.442 monuments actualment. És a dir, es va ampliant mica en mica. Doncs qui s'encarrega de fer aquesta feinada i de recollir tots aquests punts d'interès, aquests monuments, no és altre que en Joan Llorenç, que ens acompanya. Joan, com estàs?
3: Hola, encantat d'estar aquí a Mosaics.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta,
3: amb altres.
0: El projecte es diu Patrimoni Europeu.
3: Sí?
0: I ja ho deixa prou clar, eh? És donar a conèixer justament aquest inabastable patrimoni que tenim arreu, en aquests 316.442 monuments, i que vas actualitzant contínuament, Joan.
3: Vaig actualitzant contínuament, i la idea és que no només hi hagi el que és el patrimoni conegut, sinó que hi hagi les petites ermites, petits castells, estiguin més o menys sencers, d'arreu del territori. Ja que moltes vegades no sabem què tenim al costat. Visitem les grans catedrals o visitem els grans castells i moltes vegades no sabem que aquí a quatre passes tenim monuments molt importants, a nivell històric o a nivell arquitectònic.
0: Sí. Això em costa que és un dels teus objectius, això, amb aquest projecte, que és anar més enllà de la Torre Eiffel, no sé, estic dient aleatòriament, la Porta del Tabac,
3: la
0: Sagrada Família, correcte, no sé per què no m'ha sortit. Anar més enllà d'això, sinó trobar realment la riquesa que podem trobar en qualsevol territori, és evident, el nostre proper també, però clar, això, a qui va destinat? A tota classe de gent, no? Exploradors, historiadors, viatjadors, excursionistes, famílies, no?
3: Això va destinat a qualsevol persona que tingui interès o curiositat per el patrimoni arquitectònic que hi ha, que tenim a prop o que hi ha en els llocs on te viatja.
0: Clar.
3: Va destinat a això. Més el que comentaves, sí, des de simple turista a historiadors o estudiosos de l'arquitectura.
0: I escolta, anem al principi, com parteix tot? Tu ets informàtic, m'ho has explicat.
3: Sí.
0: Clar, aquí hi ha una feina informàtica brutal, però clar, no sé com parteix tot això. Com et va sorgir la idea de començar a recopilar tots aquests monuments, aquests punts d'interès? Com comença aquesta història?
3: Això comença amb una idea de fa molts, molts anys, quan jo tenia 16, 17, que jo viatjava amb els meus pares, lo típic, una setmaneta a l'any, i pensava, ostres, hi podria haver un catàleg on hi hagués tot el que hi ha pel voltant d'on anem. Perquè tu miraves en aquella època les guies turístiques i tenies això, tenies el més important. Però amb els meus pares, i jo he agradat d'ells, ens agrada perdre'ns. I quan anem a viatjar, doncs, un caminet, ostres, aquella ermita que hi ha allà dalt, ostres, a veure què és, no?
0: Clar.
3: Però en aquella època analògica, una setmana a l'any, vull dir, això era inviable fer un catàleg de fotos.
0: Les guies aquestes que podies consultar i tal cosa
3: exacte,
0: més,
3: Exacte. Jo ja era això, fixat a la fotografia,
0: clar,
3: però era inviable. Després, cap al 2008 o així, començo a entrar dintre el món de la informàtica, la meva vida tira cap a un altre costat, entro dintre el món de la informàtica, internet encara era als inicis, no hi havia encara que... com evolucionar-ho i com fer-ho perquè pogués arribar a tothom. I ara fa qüestió doncs, de 2 anys, amb el tema doncs, de la web, internet molt més evolucionat, grans bases de dades, amb accés lliure, em torna a ressorgir aquesta idea de anem a intentar-ho. Llavors, primer intentes a començar a buscar quines fonts de dades hi ha, a on pots aconseguir dades, te'n dones compte, doncs, de, com comentava, doncs, molts problemes, no? Doncs de que cada organisme té les seves estructures de dades, et trobes en que si vols veure França has d'anar a les bases de dades franceses, si vols veure Espanya has d'anar a les bases de dades espanyoles, etc. I sorgeix la idea de anem a normalitzar-ho. Això s'ha de poder normalitzar. Haig de poder crear una base de dades on busquis una cosa o busquis una altra, tu obtinguis els resultats.
4: Val.
3: I d'aquí sorgeix Patrimoni Europeu.
4: Ostres, tal qual.
3: Tal qual.
4: T'ho ha explicat així, que hi ha tota aquesta feina que hi ha al darrere. Clar, no cal que t'ho pregunti. És obvi que tu no pots anar als 316.442 punts que analitzes, perquè això és impossible.
3: Impossible.
4: Faria falta 3 vides per poder fer-ho. Però clar, et nutreixes de la informació que si tu busques i cerques. Això sí, és a dir, la feina de recercar-ho és completament teva.
3: La feina de recercar-ho
4: és completament recopilar-ho,
3: meva. Sí, la feina de recerca és completament meva.
4: Clar.
3: I sempre de dades oficials, sí, i verificades.
4: Ara, com deies ara, sí, clar.
3: Des de Wikidata, Wikiloc, fonts d'Open Data com SICA o com la Diputació de Barcelona.
4: Val. Llavors tu això ho vas recopilant, vas buscant, vas investigant i ho vas afegint en aquesta plataforma que és aquest Patrimoni Europeu. A més, està traduït en molts idiomes, és a dir que...
3: 8.
4: 8 idiomes, per ser exactes, és consultable des de qualsevol dels punts que tu reculls, en aquests espais.
3: Sí, és consultable en qualsevol dels punts, en qualsevol d'aquests idiomes. Sí que és veritat que encara falta feina de traducció d'alguns textos, que naturalment s'utilitza intel·ligència artificial per fer aquestes traduccions. Algunes estan traduïdes ja i, per tant, puc accedir a elles amb la traducció, però moltes d'altres doncs, haig de buscar traducció per mitjançant intel·ligència artificial.
4: Val. Bueno, és una bona eina, no, en aquest sentit. No,
3: sí,
4: és una bona eina.
3: Molt útil.
4: Per fer-ho, exacte.
3: Molt útil, a l'hora de muntar filtratges de dades i tot això és molt útil.
4: Clar. I com ho fas, això? És a dir, com agafes aquesta informació? És a dir, més o menys com ho esquematitzes? No? És a dir, quan ho publiques a la web, com està fet amb fotografies que he vist, amb explicació, no? Com és tota aquesta feina?
3: A veure, el que faig és agafar les dades, aquestes dades les normalitzo mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial i mitjançant tècniques de pipelines, que es diuen. Normalitzo aquestes dades i jo les gravo ja normalitzades amb la meva base de dades.
4: D'acord.
3: Les imatges surten de Wikidata, surten de Wikiloc, surten de fonts d'imatges històriques de diferents organismes i moltes d'elles de moment estan encara el que se'n diu linkejades, és a dir, les imatges no estan pròpies encara dintre de les dades, sinó que depenc d'aquestes, degut a que és impossible ara per ara tenir una base de dades d'aquestes capacitats.
4: No, clar, és obvi. A més, clar, de moment aquest projecte és molt incipient encara, pel que expliques. La intenció és anar a fer-ho gran, això, Joan.
3: No, la intenció és fer-ho gran.
4: No hi entenc massa d'informàtica, tampoc, però suposo que amb servidors potents i que permetin anar acumulant més informació, perquè també és un projecte que està pensat per consultar-ho al terreny.
3: No? Està pensat per consultar-ho al terreny. De fet, hi ha una aplicació mòbil que està en procés, de moment no està publicada enlloc encara, on entra, a part de les funcions que ja tenim a dintre de la pàgina web, és poder dir què tinc aquí al voltant, amb geolocalització, així com tu des de la web, registrant-te a la web, pots tenir favorits, pots marcar diferents edificis com a favorits, amb l'opció doncs, de marcar alarmes, de dir, estàs a menys de 10, 15, 20 quilòmetres d'aquest edifici, d'aquesta construcció, d'aquest retaule, que tens marcada com a favorit. Si vols aprofitar per anar-hi, doncs és el moment.
4: Això està molt bé, doncs.
3: La idea hi és.
4: Clar, és una molt bona eina per planificar-te el viatge, l'excursió, la sortida o el que sigui,
0: sinó, a més, un cop, com dèiem, estàs allà, doncs el puguis utilitzar per orientar-te, no? Per seguir-la, per navegar, no? En principi, entenc?
3: Sí, exacte, per navegar, per veure què tens al voltant, ja el que, tant el que has pogut planejar anteriorment com, com el que tens ara al voltant, pots planificar rutes pròpies, a part de les rutes que hi ha actualment ja muntades, actualment són 60 i escaig rutes, des del romànic del Camí de Sant Jaume, el renaixentisme, Gaudís i tal de Barcelona, modernisme, de Barcelona, romànic de Vall de Boí, etc. Com que tu pots agafar i dir què vull veure, tu montes aquests edificis que vols muntar, aquests monuments que tu vols visitar, i pots exportar directament la ruta a Google Maps. Ja te la ordena amb quin és l'ordre obvi per fer-ho, i aquesta ruta la tens a Google Maps.
0: I només has d'anar seguint.
3: Només has de seguir.
0: A la majoria d'ocasions.
3: Exacte. Tens els temps de trasllat de la ruta al complet.
0: Sí, sí, sí.
3: Són fins a 10-12 parades, que és el màxim que permet Google Maps.
0: Molt bé. Tornem-ho a dir, el projecte es diu Patrimoni Europeu. L'enllaç web el podem dir? Et sembla de dir-lo?
3: L'enllaç web el podem dir.
0: Sí, digues-ho, sisplau.
3: És patrimonieuropeu.netlify.com. .app.
0: Perfecte.
3: És més fàcil per xarxes socials, amb arroba patrimoni europeu.
0: D'acord.
3: El motiu, ara actualment està tot en servidors gratuïts.
0: Clar, el que dèiem abans, podem anar ampliant el projecte.
3: Exacte, està tot en servidors gratuïts, tant de la part de bases de dades i recollides de dades i tal, com el que és el domini i la publicació de la web.
0: Sí, sí, sí, sí. Però si algú busca patrimoni europeu, ho trobarà, també, em consta.
3: De moment no està indexat encara
0: al web. No? Doncs he trobat alguna informació. Bueno, potser perquè he anat remenant i també...
3: Bueno, és clar. Possible que el anar remenant vagi
0: sortint. Sí, sí, sí, sí.
3: Però de moment no està indexat, perquè per això necessites tenir un domini propi.
0: Clar, clar, ja ho entenc. Però vols anar cap aquí, per això, Joan, o no?
3: Vull anar cap aquí. No, l'objectiu és anar cap aquí.
0: Molt bé.
3: L'objectiu és anar cap aquí.
0: Perfecte. És a dir, que neix d'un interès personal, que n'has d'explicar, ganes de fer, però bueno, una mica això... Professionalitzant-ho seria la paraula, Joan, o què? O no?
3: Professionalitzat tampoc crec que sigui l'expressió. La idea no és ni treure'n diners... Ni,
0: ni que sigui la teva feina habitual...
3: Ni que sigui la meva feina habitual. És una aplicació que vull que sigui important, vull que arribi lluny, però l'objectiu és... El patrimoni és de tots.
0: Val,
3: i m'agradaria que tothom pogués accedir-hi. Aquest és l'objectiu.
0: Molt bé. Que bé, que bé. I això, recorda'ns-ho, per Instagram, doncs, per xarxes es pot trobar...
3: Instagram i Facebook.
0: Perfecte.
3: Amb arroba Patrimoni Europeu. Patrimoni Europeu, en castellà.
0: Perfecte. Patrimoni Europeu.
3: Patrimoni Europeu.
0: Perfecte, que potser això com per xarxes és més fàcil de trobar.
3: Sí.
0: També, ja ho has comentat diferents vegades, que tens aquest interès pel patrimoni proper, és a dir, que està molt bé viatjar. Quin és el punt més llunyà? Podem saber? El monument més llunyà a nosaltres, quin seria? Ho saps? Te'n recordes?
3: Ostres, hi ha alguna cosa a la Guaiana Francesa, per exemple, que està a Amèrica.
0: Vale, d'acord. Doncs mira, està molt bé anar a la Guaiana Francesa, conèixer monuments o allò que destaques, però també és important conèixer el que tenim al nostre entorn.
3: Exacte.
0: I això ho defenses molt, abans ho has dit en aquesta conversa, i també que és això, que tot et mou per aquest interès personal, a banda de ser informàtic, això, no?, de descobrir aquests espais, de fer rutes, de caminar, de la natura, del patrimoni, en definitiva, del nostre entorn,
3: Sí, al final, és el que comentàvem, no? Tens rutes que passen per ermites aquí al Penedès, al Baix, tens l'Arc de Barà, que és del segle I, al mig de la 340, no?, aquí al costat.
0: Sí, correcte, sí, sí, sí.
3: Que la gent haurà passat moltes vegades per davant, però igual hi ha molta gent que no sap realment què és això. A l'Alt Penedès tens el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs, que és un romànic impressionant,
0: espai, sí,
3: que molta gent no sap que ho té aquí. Olèrdola, des de bastants anys abans de Crist fins ben passat al romànic. És un llibre d'història.
0: Sí, sí.
3: És un llibre d'història.
0: No, és absolut, és absolut.
3: I molta gent, doncs, ho desconeix, no?
0: Clar.
3: I aquesta és la idea de que la gent sàpiga què té al voltant, i puguin visitar-ho, puguin veure-ho, puguin...
0: Va, molt bé, molt bé. Tu ets resident de Vilafranca.
3: Correcte.
0: T'ho perdonem, no pateixis, no t'ho tenim en compte, si no t'haguéssim convidat, així que no pateixis. Però bé, al Penedès podem trobar ja referenciats uns 4.300 edificis.
3: Exacte.
0: Has anat baixant, al Garraf en trobem uns 1.500.
3: Correcte.
0: Jo sé que ara ja estàs en plena campanya, entre cometes, del Baix Penedès i has començat a treballar al Baix Penedès, eh?
3: Correcte, Baix Penedès és el que menys catàleg tenia.
0: Uh-huh.
3: Tenia... Ara actualment hi ha uns 40 monuments, aproximadament,
0: Val.
3: Des de Calafell, Barà, que ja sé que Barà és tarragonès.
0: Mig-mig, bueno.
3: És tarragonès. Però he tingut que començar... Bueno, he volgut començar a ampliar aquest catàleg del Baix Penedès.
0: Clar, clar.
3: Així com també tinc zones a Baix Llobregat, doncs, que també estan molt més buides. Hi ha zones que, desconec el motiu, costa més de trobar el patrimoni que hi ha. Llavors... Això seria ideal, que organismes, ajuntaments, etc., volguessin col·laborar, volguessin fer-s'ho seu.
0: Mira, molt bé.
3: Ja sigui per millorar els catàlegs com per afegir dades noves.
0: Molt bé, que bé, clar. No sé, com, tens contacte amb ajuntaments o tens contacte amb institucions públiques? O...
3: No, de moment
0: no,
3: ni ajuntaments, ni institucions públiques ni privades.
0: Ostres.
3: De moment tot ha sortit de...
0: Del teu interès.
3: Del meu interès personal.
0: Brutal.
3: És complicat entrar a aconseguir informació dintre de les entitats.
0: Ja,
3: és complicat.
0: Sí. Però com a eina turística de qualsevol del territori és molt potent.
3: Com
0: no? És a dir, que algú pugui anar a l'oficina de turisme de Torn, en aquest cas que vagi a l'oficina de turisme del Vendrell, que està com a Ruga, que vagi allà i li diguin, miri, tingui vostè aquesta aplicació quan estigui acabada o tingui vostè aquesta pàgina web on pot trobar totes aquestes rutes del qual hi ha la informació que nosaltres també hem facilitat. No? M'explico, no?
3: Pot exacte, que ells mateixos puguin... puguin publicar, puguin fer visibles
0: clar.
3: Les seves rutes
0: uh-huh.
3: i els seus monuments.
0: Clar, per això ho dic. Bueno, tot vindrà, Joan?
3: A poc a poc.
0: No? Exacte.
3: Poc a poc.
0: Tu ho dius, poc a poc. I la interacció amb els usuaris finals? En tens d'això? Vull dir, tens comunicacions, et diuen alguna cosa? No sé també si la gent pot aportar, dir, pues mira, jo conec això, jo conec una ermita que està en aquest camí, que és fantàstica, o jo conec aquesta casa que és extraordinària, conec la història... Això és possible, també?
3: Això és possible. Des de la mateixa pàgina web hi ha un formulari
0: uh-huh.
3: on es pot posar en contacte amb mi,
0: envia
3: un mail directament, on proposar des de nous monuments, proposar correccions, proposar el que creguin convenient, rutes, el que creguin convenient.
0: Va.
3: De fet, si mireu les rutes que ja estan fetes, una és la dels retaules renaixentistes de l'est de Lleó.
0: Val.
3: Aquestes sí que van ser doncs, qui porta aquestes rutes, que es va posar en contacte amb mi i em va dir, ostres, podríem incorporar-la?
0: Uh-huh.
3: Em van passar... ubicacions, fotografies,
0: sí,
3: etc. I a partir d'aquí doncs, van muntar la ruta.
0: Clar, que això també pot enriquir-ho molt, no? Que, és a dir, això, associacions, entitats particulars puguin aportar aquesta informació, suposo que també et deu ajudar amb tu, però clar, això ho va nodrint, és a dir, no? que cada vegada aquesta bola de neu s'ha d'anar fent més gran.
3: Sí, jo crec que les rutes és un dels punts on necessito apretar una miqueta i apostar fort. Perquè molta gent no només vol un monument suelto, sinó poder organitzar i poder veure dintre del mateix interès, o no, perquè pot ser que dintre de la mateixa ruta uh-huh. t'interessi un romànic, però tinguis un renaixentisme o un barroc important o curiós i ho vulguis veure, i per tant el puguis afegir dintre de la ruta. Però crec que les rutes són importants en el sentit de fer-ho més popular i de que la gent pugui...
0: Clar.
3: Pugui arribar i pugui fer-s'ho més seu.
0: Clar, clar. Perquè ja ho entenc, tu dius que no vols perdre, no?, aquest punt de proximitat, no? No convertir-se això, en un qualsevol pàgina web d'aquestes que no tenen gairebé ni ànima i que fan recomanacions i que moltes d'elles, i deixa'm-ho dir així, acaben pervertides per la publicitat, no?, i per les mencions pagades i tot acaba convertir-se, no?, en col·laboracions monetàries amb els seus autors, eh?
3: Sí, al final, com més col·laboracions d'entitats tinguis,
0: clar.
3: Més fàcil és que et diguin, sí, però posa la meva publicitat,
0: clar,
3: posa el
0: això.
3: Meu...
0: Clar,
3: no,
0: això.
3: No és l'objectiu, no és l'objectiu. La pàgina web és gratuïta, vull que sigui gratuïta i vull que segueixi sent gratuïta sempre.
0: Que bé.
3: Una altra cosa és que més endavant es puguin fer algunes... es pugui afegir alguna part premium d'algun tipus de descàrrega o algun tipus d'accés a dades.
0: Uh-huh.
3: Però el que és el patrimoni, La idea és que sigui pública i gratuïta, clar, sempre.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Aquesta és la idea.
4: No, està bé. I perquè fa xarxes socials, no sé si tens molta activitat en xarxes o inclús que es fa molt, és que m'ha vingut al cap quan parlàvem de les xarxes i que molta gent fa moltes recomanacions avui en dia, però en aquest sentit també pot ser, no sé si l'utilitzes o no, pot tenir una bona eina, no?, per explicar doncs, justament això, no? Potser aquesta ruta, veniu, mireu-la, ensenyar-la, no sé, aquesta vessant audiovisual, si la tens contemplada o no.
3: A xarxes socials, de moment, el que vaig fent és publicar targetes de patrimonis dos, tres cops per setmana, per una miqueta visibilitat. De tant en tant, també publico el que és la capçalera, amb la URL, el com accedir al... El fet de trobar gent que vulgui publicar-ho, vulgui publicitar-ho, és molt complicat. Ja. La majoria van a caixa.
4: Sí, sí, el que dèiem. Sí, sí, el que dèiem.
3: I això significa o tenir fons per poder-ho pagar,
4: sí,
3: o el que comentàvem, publicitar i posar publicitat a dintre de la pàgina perquè algú ho subvencioni.
4: Ja, però
3: no és l'objectiu.
4: No és l'objectiu.
3: No,
4: que bé, que bé. Ostres, molt content, Joan, de conèixer el projecte Patrimoni Cultural, Patrimoni Cultural, que la gent el visiti, que el tingui en compte i que l'utilitzi i que l'ampliï, que es posi contacte amb tu, és a dir, que hi hagi aquesta interacció fantàstica amb un projecte que ens va arribar, que ens ha agradat molt i que per això, de fet, hem convidat, eh?
3: Moltíssimes gràcies.
4: Que vagi molt bé, de veritat. Estarem en contacte i seguirem l'evolució de com va anar tot aquest projecte, d'acord?
3: D'acord. Moltíssimes gràcies.
4: Una abraçada, Joan. Merci.
3: Una abraçada. Moltes gràcies.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
4: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium. Us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre ja està d'acord en anar-hi.
5: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny, una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
2: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: n'hem parlat en diferents ocasions, dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
2: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
0: Veus que bé, veus que bé. Tot fusionat, eh? Però, el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja ho tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
1: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I
2: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que vam també fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
0: Sí.
2: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
1: sí,
2: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller. Sí.
1: O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Mm-hmm. És a dir, el cent és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, cent, funciona, doncs fusionem-ho, cent.
0: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
1: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
0: Són 100,
1: Són 100. I els nens del Vendrell n'han fet 1.800.
0: Clar, vist així, clar.
1: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.
0: Val.
1: Les parts bones i les parts dolentes.
0: D'acord.
1: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
2: Val. La tria la va fer ell,
0: És que és l'enciclopèdia de les Castells.
2: Ell va fer la proposta de
1: va ser la primera proposta, però val a dir aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria.
0: Val.
1: Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
2: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada m'has de posar una diada, i si em poses una diada m'has de treure una diada.
0: Ostres, que
2: curiós. I llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació, i per poder superar-nos han de venir temps dolents.
0: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han de venir dies dolents, si no, no copsa. Clar, són diades, sent diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
1: Sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
0: Mira.
1: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
0: Ah, mira.
1: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no tenen, no són pròpiament de les, de la primera, primer castell aquest, primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir.
0: Sí.
1: Però també coses tangencials. Que
2: la matrícula a l'esquena, també.
0: La matrícula, les
2: primeres sortides fora de Catalunya.
0: Clar.
2: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també expliquem no només la història de la colla, sinó també vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
0: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret, els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
1: Clar.
0: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes sendiades. Entenc, eh?
2: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
0: Clar.
2: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les sendiades.
0: Ara això, pregunta dos, com va ser la tria dels cronistes?
1: Explica-t'ho. Complicada,
0: sí?
1: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
0: Val.
1: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, a Vilafranca, a la Bisbal, a Llorenç, a Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
0: Uh-huh.
1: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això
0: sí.
1: Va ser una cosa que vam tenir molt clara.
0: Uh-huh.
1: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar. Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, clar, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
0: Val.
1: Sortosament, n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
0: Clar.
2: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
0: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
2: I llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Sí. Doncs el relat d'una diada.
0: Ostres...
2: No? I llavors vam dir, vale, missió complerta, eh? Perquè també vol ser un homenatge
0: clar.
2: A moltíssima gent
0: sí.
2: que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
0: Sí,
2: no?
0: Sí,
2: i llavors
0: sí,
2: també el periodisme està molt present en el llibre.
0: Sí.
2: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades... I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
0: Clar.
2: Que els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
0: Clar. I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de,
1: de l'escriptura. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina... Fins i tot professionals i tot que viuen d'això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
2: Clar.
1: Però valia la pena, no, valia la pena.
2: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i, doncs ell ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
0: Clar,
2: la falta,
0: si no...
2: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera, de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Clar. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere. Clar. A tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. Clar. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què.
0: És a dir, ja sabem el que va passar, clar. És a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Clar. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat, sí. En el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? Copsar les emocions són molt complicades, sí. De copsar-les i recollir-les.
1: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar el Nens del Vendrell, que va ser primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenia l'espai fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida, doncs, estava molt vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegida 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica, perquè és el que diu el Cito, eh? No parla, sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No, explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim,

0: Bueno,
1: mínim,
0: una mica sí, que hi és.
2: Hem firmat alguna crònica.
3: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, que i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
0: Que és un altre tema, aquest,
3: És un altre tema, eh? És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
0: Sí, sí, sí, sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares de gombàs, del tal, no? Reconeixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí, sí o no?
2: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
0: No, clar.
2: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats.
0: Ja està. Però és complicat. És, inclús, és que a mi, clar, jo no hi... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, eh? Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color... Clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. Sí. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica, eh?
3: Bueno, hi ha gent que està tan...
0: Clar.
3: No sé quina és la paraula, eh? Diguem-ne, tan embogida pels castells,
0: clar,
3: tan absorbida pels
0: castells...
3: Això
0: també és veritat.
3: Que som capaços d'identificar coses que un no se'n recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... i amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
0: I sort d'elles, moltes
3: ocasions. Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
0: És un llibre que el veu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, eh? Bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa... Però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
3: No hem rebut crítiques. Jo no he rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etcètera. I aquestes coses són les que dius, va, doncs l'hem encertat, no?
2: Sí. I ja està. Era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
0: Clar, doncs ja feina està, feta, ja no? Ja feina feta. Sí. I a més, això et torno a dir, potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
3: Sí, a més...
0: I sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
3: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
0: Clar, i tantes visions,
3: clar, no? I tantes visions, si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla, i per tant... És un mosaic que donava molt de joc, sí, aquest de les diades i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
0: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
3: sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però, a més, aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre quasi 200 exemplars.

0: més dies i això, per el que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin,
1: no?
0: que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps, sí, i que són completament complementaris.
1: Per molts anys, i que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, tu, Pere, una fortíssima abraçada, de veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
2: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a 8:00 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sant.

0: diem en moltes ocasions, tot i que parlem de castells, aquest no és un programa de castells, i es nota, tot i que no som un programa de ciència, d'en quan també parlem de ciència, com podem, doncs mira, en aquesta ocasió una mica fusionarem aquestes coses, que és castells, ciència, però a més hi afegim la física, la neurociència, la societat, farem una barreja amb tot un projecte interessantíssim a diferents branques i que ja d'entrada podem dir que s'anomena castells de ciència. Parteix d'una base que ara en parlarem, però que acaba desembocant, almenys de moment, en un documental que justament porta aquest nom, Castells de Ciència, i que s'estrena aquest mateix diumenge 17 per la xarxa de televisions locals i per TAC12, si voleu, que és la televisió de Tarragona. Tenim una bona representació d'aquest documental. De fet, el seu responsable o el seu director, ell és el Carles Cortés. Carles,
1: com esteu?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, content de venir al Vendrell per que parlar bé de castells, de ciència, o, escolta'm, del que sigui.
0: Del que sigui,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Però clar, ja vens molt sovint al Vendrell a parlar de castells,
1: sí, eh? Sí, sí, dels nens i de les diades dels nens, i a més en un any tan especial aprofito per felicitar els nens, pel centenari.
0: Gràcies, gràcies, sí, de part seva. Sí. I de fet, això, responsable una mica del contingut d'aquest documental, com a referent, del periodisme casteller, per entendre'ns, i una mica també impulsor d'aquest projecte, no, Carles?
1: Els impulsors, en definitiva, és la Universitat Rovira i Virgili i concretament la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència.
0: Perfecte.
1: Que em van demanar el seu dia, escolta'm, ens pots ajudar això? Dic, sí, home, si és qüestió de castells,
0: aquí, a partir d'aquí fotem.
1: Sí,
0: tu has dit, és un projecte que acaba a moltes bandes, la xarxa de televisions locals, TAC12 i la Universitat Rovira i Virgili, que hi porta aquesta, i posa aquesta part important de ciència.
1: El cervell.
0: El cervell d'això, eh?
1: Posa l'important, no t'enganyo.
0: I de fet, en representació d'això, i en forma part d'aquest projecte, és en Roger Guimarà. Roger, com estàs?
2: Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí.
0: Tu poses una mica això, el contingut seriós i de ciència en aquest espai, eh?
2: Una de les moltes parts que té el contingut. Ara no em pregunteu de neurociència perquè jo no sabria.
0: No.
2: Però una part de la ciència.
0: I a més, deixa-m'ho dir, si algú li sona la cara, és que el Roger va fer castells amb els nens del Vendrell fa uns quants anys, però potser algú encara se'n recorda de tu.
2: La temporada va ser 2002, i la 2003 una mica encara, i després vaig haver de marxar fora, però sí, vaig fer el primer 4 de 8 en molt de temps, com a mínim, a Sants.
0: Bé.
2: Sants, i sí. Jo sóc un nen per sempre, i tinc la camisa. Tinc camisa.
0: Has triat bé. Va ser una diada històrica aquella, i ostres, que bé, molt bé. I clar, anava a preguntar així, doncs, aquesta fusió de ciència i castells no ve pas de nou. Almenys a tu, Roger?
2: No, bueno, diguéssim, la persona, de fet, del Vendrell, per culpa de la qual vaig acabar fent castells al Vendrell, és un altre científic, molt bo, de família castellera de tota la vida, i una mica la ciència la porto tot arreu, i els castells també, per tant, era inevitable que en algun moment s'haguessin trobat.
0: Molt bé. I la pregunta contrària amb tu, Carles, això, com arribes, ja ho has dit abans, que és un projecte i tal, però clar, és això, com trobar la ciència als castells, que és la branca que tu més domines,
1: Sí, sí, arrec això, el que et dèiem de l'Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència, de la URB, ens posa en contacte, arrenca el projecte el 2021, hem de dir-ho, 2021, amb una pàgina web, que podeu entrar ara mateix, Castells de Ciència, entreu, és una pàgina web, hi ha molts articles científics de diferents àmbits, i així neix. Era una mica l'enllaç amb els científics, perquè el Roger en sap de castells, perquè n'ha fet de castells, però hi ha científics que no n'han fet de castells, o gent que ha parlat de castells sense saber-ne de castells.
0: Va.
1: La meva missió era de dir, escolta'm, això que tu saps a la perfecció, ara ho hem d'adaptar a la gent parlant de castells. I així va néixer tot el projecte, amb la pàgina web, amb tot el que inclou la web, la cartelleria, va, aquestes càpsules de ciència en un minut, accions que s'han fet al carrer, xerrades, que ha culminat una miqueta, tot i que per mi no és un, és un punt i a part,
0: Va, jo crec, continuar, això.
1: A mi m'agradaria que seguís, però la culminació d'aquest primer capítol seria el documental.
0: Molt bé, que tornem-ho a dir. S'estrena aquest proper diumenge 17 de maig, es pot veure en la xarxa de televisions locals, és a dir, a través de Televisió al Vendrell també es podrà veure aquest documental, i a partir d'aquí el que vagi arribant,
1: Efectivament. De fet, diumenge hi haurà una programació especial castellera, perquè una hora abans, a les 10, hi haurà el programa especial de presentació del concurs de castells de Tarragona, on els nens també històricament han sigut els protagonistes, i també una miqueta de la temporada castellera de la
0: Molt
1: xarxa.
0: Clar, és temporada de concurs, i això sempre marca.
1: Correcte.
0: Temporada que acaba de començar, clar, tot ve molt lligat, és evident. És evident. Doncs expliqueu-me, ja hem dit, aquesta vinculació de ciència, castells, però el documental està com guiat d'una manera molt especial, no?
1: Sí, sí, la veritat és que aquí la feina del guionista és molt bona, que és la del Santi Suárez, una persona també que coneix molt bé el món dels castells, perquè ell també és casteller, i el que volíem era explicar el món dels castells, però no com ho fem habitualment. Habitualment els mitjans de comunicació ho fem a partir de la diada del cap de setmana de Torn, aquesta colla mai havia fet aquestes alçades d'aquest castell, aquesta diada és històrica, els millors castells que hem vist mai, tot això ho hem aparcat i parlem de castells, però des d'una altra òptica, i és el que ens agrada. Va. La del Roger, per exemple, la de les matemàtiques, per dir-ho d'alguna manera, que a mi em va treure molt perquè a ell li agrada molt aquest tema, després ja ho parlarem, però parlem d'història, parlem de neurociència, que és una mica bioquímica, física, sociologia, psicologia... són els diferents àmbits que anem tractant en aquest documental, però és veritat que té un lligam, un nexe d'unió. Una actriu de Tarragona, que es diu Agnès Busquets, que de petita ella volia fer castells, però els seus pares li van dir no faràs castells, i ara d'alguna manera es retroba amb la seva ciutat, que és la ciutat de Tarragona, perquè ella viu a Barcelona, es retroba a la ciutat, es reconnecta amb el món casteller, torna a conèixer el món casteller amb totes aquestes àmbits de la ciència, i acaba el documental d'una manera molt concreta on l'Agnès és protagonista i no diré com acaba.
3: Que ens imaginem, eh? No ho imaginem, no ho direm, però ens imaginem. Clar, a priori diries, no, ciència, castells, bueno, potser sí que et sona alguna cosa perquè s'aguanta, però clar, si vas gratant com graten les càpsules i com grata aquest documental, dius, clar, és que clar, tot és ciència. De fet, tot el que ens rodeja és ciència.
1: Correcte. No? Sí, de fet, aquesta pregunta que acabes de fer... Mira, jo me'n recordo els inicis del projecte, el 2021, que em diuen, mira, farem química i castells. Dic, química i castells. I me'n recordo de trobar-me amb la Marta Calull, que ella ara és la directora de la càtedra per l'estudi del fet casteller de la URB, però ella ha fet articles de química. Vam seure en un bar, no la coneixia, li vaig dir, hola Marta, bona tarda, ja m'explicaràs on està la química als castells. I em va començar aquí. Clar, jo no ho sabia. Per què no pares atenció en aquestes coses?
3: Clar.
1: I aquest és un àmbit, que és la química, però en tots els àmbits hi ha coses que a mi m'han despertat molt l'atenció, m'han dit, ah, ostres, clar, és veritat tot això. I hem intentat això, que quan la gent vegi el documental digui, ah, clar, això de l'arquitectura, que m'he deixat l'arquitectura abans.
3: Sí, sí,
1: l'estadística, de la psicologia, de la sociologia. Despertar aquestes cosetes que van més enllà del cap de setmana.
3: Exacte. Bàsicament, el cap de setmana, que és aquesta part emocional, no? Aquesta part de seguiment i d'afició cap als castells, que ja és això, eh? És aquesta emoció que hi posem, aquesta competitivitat que a vegades i sempre hi és, etc. I el que ens passa per alt, això, que inclús aquesta part emocional té un component químic i científic i neurocientífic. Cap aquí va tot això,
1: sí, efectivament. Mira, és que ho acabes de dir. Per exemple, a vegades acabes un castell i veus la reacció de la gent, l'eufòria, aquella col·lectivitat eufòrica, abraçades, petons... Allò, aquests sentiments que ens apareixen en aquell moment, té una raó química.
3: Clar.
1: Del documental veureu per què. Ens ho explica una científica de la URB que ens diu, escolta, mira, això ens passa perquè hi ha una cosa que es diuen neurotransmissors, i ja veureu quins són els neurotransmissors i quin efecte fan en el nostre cos.
3: Correcte.
1: Però és química pura dins del nostre cos.
3: Clar, i a més, la identitat a una colla o a uns colors, entre altres moltes coses.
1: Sí.
3: Roger, va, ajuda'ns tu. Posa'ns aquesta part de científic, eh? El que dèiem, nosaltres hi posàvem les emocions, aquesta pertenença a uns colors, a una colla. Explica'ns tu, ajuda'ns a conèixer una mica més aquesta part científica que entra en tots aquests temes, que suposo que ho tracteu amb diferents professionals. No és tu que ho fas tot, sinó que cada branca i cada, diguem, capítol, entre cometes, ho recull un responsable diferent, eh?
2: Sí, jo crec que el que hi ha en comú és aquesta mirada una mica rigorosa, no?, de diferents aspectes del fet casteller. Jo crec que això és el que connecta totes les diferents disciplines, no? Sigui un químic, o sigui un sociòleg, o sigui un arquitecte, cadascú veu el fet casteller amb un cert detall, amb uns certs aspectes, no? Crec que no podem fer spoilers, no? Però
3: un avançament.
2: Però a mi em va semblar molt interessant l'arquitecte, no? Que compara estructures arquitectòniques amb parts del castell, no? És molt interessant, i segur que un casteller fa unes coses perquè les han fet sempre i perquè es fan així, no? I perquè els grans de la colla diuen que s'ha de fer així. Però tenir aquesta visió rigorosa, no?, que aporta, crec, la ciència a un aspecte molt concret i molt ben definit, crec que és el que dona valor una mica a aquesta barreja de ciència i castell.
3: Tu ets físic, si no m'equivoco. Què tractes al documental? La teva part, què tractes? Si es pot explicar, en aquest documental?
2: Jo soc físic, però soc un físic una mica teòric, matemàtic, i per tant parlo més aviat de matemàtiques, més,
3: de
2: que, no, més que no pas de física. Sí,
1: i atenció, perquè és molt, molt, molt interessant el que explica el Roger. Sí. I ho dic de veritat, perquè ell sempre em diu, no, que no, Roger, el món casteller hauria d'anar cap aquí. Ara ho explico.
2: Una mica, és el mateix que deia, una visió una mica rigorosa d'alguns aspectes, en el meu cas, doncs, de les estadístiques dels castells, no? És molt fàcil fer l'estadística d'aquest castell, s'ha descarregat 23 vegades o no sé què, no? Com comentava ell una mica, no? És una mica més complicat intentar fer models, per exemple, no? Que és el que feia l'article, intentar establir de manera rigorosa, defensable, com de difícil és un castell, no? Per exemple, això sabem, és una qüestió que està subjecte a un consell de savis, no? Avui en dia, no? Bàsicament, hi ha un consell de savis que diu que aquest és el més difícil, i la visió una mica rigorosa de l'estadística i les matemàtiques és dir, no, anem a mirar això amb números, anem a comparar un castell amb l'altre, com de sovint passa que un castell es descarregui i l'altre no, comparar castells per parelles, i, bueno, i diguéssim, una miqueta...
3: Escolta'm, això és una... És brut. Mira, si comencem per aquí no acabarem.
1: No, no, és molt interessant. Si entreu a la pàgina web de Castells de Ciència, el seu article fa una taula de dificultat dels castells a partir de l'estadística. La taula de puntuació al concurs de castells actual l'han fet un grup d'experts que es reuneixen i diuen aquest aquí, aquest aquí... Ell no, eh? Ell ha agafat l'estadística, ha agafat milers de milers de milers de castells de la base de dades de la coordinadora, l'ha sacsejat, l'ha tirat amunt i les matemàtiques o l'estadística et diuen l'ordre de dificultat hauria de ser aquest. I ell, a la pàgina web...
3: Ho diu.
1: Ho diu.
3: Ho podem saber, eh?
2: Sí, no, sí? L'ordre està a la web.
1: Està a la web, sí, sí, es pot
2: però
1: consultar.
2: Però no, ara no me'l feu recordar de
3: més
2: memòria.
3: Més o menys,
2: no? Sí, hi ha alguns castells... O sigui, la majoria dels castells... Una primera cosa que jo crec que és sorprenent i interessant és que l'ordenació que diuen les matemàtiques s'assembla força a la que diuen els consells de savis.
3: Va, menys mal, menys mal, menys mal.
2: No, però és una cosa que evolutivament és interessant, no? Com aquesta gent ha arribat a una cosa que és comparable a allò que hauria de deduir un robot racional que només veu números, no? Però hi ha algunes coses que no encaixen, no? Una que a mi m'agrada comentar, perquè m'agraden els castells aixecats per sota, no? És que els castells aixecats per sota estan bastant maltractats, no? Que són més difícils de la puntuació que tenen, no? Per
3: vaja,
2: exemple.
3: Ostres.
2: Després, l'ordenació del 3 de 9 i el 4 de 9 també surt invertida, sí. Per molt poquet, però també surt invertida. Jo crec que contesta, bueno, respon una mica a algunes... polèmiques o, jo què sé, o discussions que hi ha, que reflecteixen discussions del món castellà.
1: I el millor d'això és que ningú podrà dir és que aquest ordinador és de tal colla, per això diu això. No, perquè l'ordinador no té ni idea de castells, de colors de camisa i ni té sentiments.
3: Sí, sí, sí.
1: I és
3: un està clar.
1: I després el Roger té una altra cosa que a mi m'agrada molt, és, per exemple, la capacitat que podríem tenir de predir qui guanyarà el concurs.
3: Clar, i això em venia al cap, és a dir, no, que el Roger pot saber per estadística si la diada d'aquest proper diumenge sigui la que sigui...
1: Ara el Roger agafa el seu ordinador, que el té allà, i ens diu... Diumenge passarà això o el concurs guanyarà aquella colla?
3: I ho encertarà, no. Ho podria preveure, no?
2: No ho encertaré perquè és inacertable, és impossible acertar-ho segurament, no? Però crec que sí que li podem... És com quan a la tele, als partits de futbol, ara et surten aquella... No? Et surten Lewandowski xutant, no? I diu, tenia un 23% de probabilitat de fer gol, no? Bueno, l'ha fet o no l'ha fet, no? Però la probabilitat és una... Jo què sé, una representació del grau que jo tinc de creure en una cosa, no? 23% vol dir que jo crec que 23% de les vegades allò passaria i una altra...
3: Bueno.
2: Llavors, amb els castells passa una mica igual. Hi ha molta incertesa, evidentment, però amb els, no amb el model que està explicat a la web, amb elaboracions posteriors que aviat estaran en algun lloc...
1: Això sí que és exclusiva.
2: Però sí que podrem dir, aquest castell amb aquesta colla, aquest cap de setmana, té un 23% de probabilitat de descarregar-lo.
3: Wow.
2: I després ja dic, encertarà o no, perquè amb un 23 pot passar qualsevol cosa.
3: No, clar, i perquè un 2 un dia pot tenir un mal dia i s'ha llevat amb mal de cap, i pot ser que...
1: És que això és com les apostes, em deies, no?, del món de l'esport. Tu, clar, escolta'm, hi ha apostes, hi ha cases d'apostes que diuen van pujant o baixant el preu de les apostes en funció de les possibilitats, no?
2: Sí, sí, és molt... Vull dir, hi ha una incertesa que és inherent i que no et pots evitar ni en matemàtiques ni de cap manera.
3: Que està la gràcia, també, eh? Si no fos així, si no tinguéssim aquest marge, ja apaga i vamonos,
2: no,
3: eh?
2: No, no, efectivament.
3: Si ens desmaneix la ciència, eh?
2: Per això fem teoria de la probabilitat i estadística i no fem, no sé, àlgebra, allò de pum, m'ha sortit que...
3: Sí, sí, sí.
2: Que els nens del Vendrell faran, no sé, 5.000 punts al concurs, no? No va així la cosa, eh?
3: No. Clar, i això també faria que plantejar científicament com ha de ser aquella construcció també podria ajudar a fer-la, entenc, no? O no? Bueno, es podria arribar a aquests paràmetres?
2: Jo crec que seria una eina que podria ajudar, no? Bé, si tu saps que al teu nivell actual tens un tant per cent de probabilitats, doncs pots treballar més, no sé, el pom de dalt, jo què sé, pots treballar...
3: Això, no?
2: Què m'està fallant, no? Crec que sí, però no estem aquí.
3: No,
2: estem aquí.
3: Tampoc no és la internet.
1: Però tu imagina't, no sé, d'aquí 10 anys, 12, 15, 18, 20, no sé, que hi hagi un cap de coll que un dia truqui a un matemàtic, un físic, un científic, sí, sí, o algú, sí, sí. I li digui, escolta'm una cosa, el concurs de castells, saps quina colla represento? Tu quins castells creus que hauríem de provar per poder guanyar el concurs? I a lo millor li diria, mira, aquest no el provis, perquè històricament l'estadística diu que... No us va bé. En canvi, aquest i aquest sí.
3: Hòsties.
1: I l'altre, fes-lo el tercer, perquè és el que té menys probabilitat. Entén-me, eh?
3: No,
1: ho estic portant molt. El passa que ara això sembla ciència-ficció, també he de dir-ho ara, eh?
2: Bueno, jo crec que a mig termini sí que es pot arribar a pensar. Clar. Ja dic, que ara no estem aquí, eh?
3: Clar.
2: Estem
3: en... No.
2: I hi ha qüestions subtils en tot plegat, però... Però crec que sí que...
1: I pell fina, eh?
3: Sí, clar.
1: I no...
3: És evident, clar, perquè si tot això... Ho portem a què dèiem, eh?
1: Què m'ha de venir a explicar a mi a tothom que no ha vist mai un castell?
3: Perquè, escolta'm, Carles, entre tu i jo, el Roger també, però és un món complicadet i nosaltres que vivim des de la barrera informativa, oida, eh? Oida.
1: I els castellers i les castelleres ho saben, són conscients, i ho fomenten, i els agrada el debat, i la tertúlia, i la picabaralla dialèctica. Sí. Bueno, suposo que també és una mica la
3: gràcia. Del joc.
1: Clar.
3: Però
1: és com el penal del futbol. No, això és penal, no, això no és.
3: Ja sé que a vegades hi ha gent, i en castellers, que no els agrada les comparatives esportives amb el futbol, però és també la discussió que hi ha amb el futbol, que si hi ha el VAR, si no hi ha el VAR, no? Aquest marge que et pot tenir l'àrbitre per dir que si no... Que no deixi perdre l'essència. Una mica també la cosa va per aquí, eh? Però clar, jo pensava, i aquest any que fa 150 anys els castellers d'aquí del Vendrell, imagina quan s'ajuntaven els pagesos allà darrere de la Bisbal a fer construccions, que era allò... L'època dels castells es feien per força bruta, sense cap tipus de coneixement, i que es feia que s'aixecaven i es feien autèntiques borrades. Explica'ls, que científicament tot té un raonament, eh? És curiós, eh?
2: Però crec que és el que porta el documental una mica, no? Aquesta mirada... Pues això, rigorosa i discutible, evidentment, no? Quan parlem dels números, també és veritat, no hi ha cap interpretació de xifres que sigui neutra. Hi ha un model a darrere.
3: Clar.
2: Jo crec que la gràcia està en que el model el podem discutir sobre qüestions molt concretes, no?
3: Imagina't.
2: En canvi, pues, no sé, les baralles entre colles són difícils de racionalitzar.
3: Sí, i no hi entrarem tampoc, eh?
2: Les discussions sobre si aquest castell és més difícil.
3: No, clar, i el concurs ni t'explico, eh? El concurs, ja ho sap el Carles també, que és, hi ha autèntiques bogeries i discussions de les puntuacions. No hi entrarem perquè no...
1: Però a mi per això, jo quan vaig conèixer el Roger i em va començar a explicar tot això, em va agradar molt saber que la ciència ens pot ajudar a marcar aquest termòmetre de dificultat. Després hi creuràs o no hi creuràs. Al documental també veureu que hi ha molts factors que influeixen i que moltes vegades no es poden tractar des de la ciència pura. Clar. Però crec que és molt interessant saber que ens pot ajudar, que són eines ens poden ajudar a marcar dificultats. Jo crec que és molt important. I no cal tapar-nos els ulls això no vull veure. No, sí, crec que és molt interessant i enriquidor.
3: No, i tant que sí. Recordem-ho, l'estrena al documental Castells de Ciències aquest proper diumenge 17 per la xarxa de televisions locals. Carles, de veritat, un plaer.
1: Igualment.
3: T'esperem al Vendrell, ja saps.
1: Sí, sempre és una meravella poder venir al Vendrell, ens agrada molt pel que representa històricament, pel fet casteller. La veritat és que és un goig poder venir sempre a explicar castells al Vendrell.
3: Gràcies, Carles, de veritat. I Roger, el mateix, un plaer, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies per venir. Fins aviat.
2: Gràcies.
4: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.
3: I deixeu-nos que aprofitem aquesta ocasió, ara que ja ha arribat l'estiu, ara que ja ha arribat la calor amb força, aquest espai on només hi ha un lloc on tota la família es pot posar d'acord. PortAventura World, PortAventura Club, que estrena una nova era, una nova identitat, una nova imatge, una proposta de passis que està renovada i és el nou pioner pas, el més exclusiu i prèmium.
5: us convidem a que descobriu aquests nous passis a portaventuraworld.com. No deixeu passar aquesta oportunitat en aquest lloc on tota la família sempre hi està d'acord a anar-hi.
6: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
3: Una jornada solidària que arriba aquest diumenge contra el càncer. Ara ho acabarem de desvetllar i explicar tot plegat, perquè és prou important. A més, ho farem així amb la gràcia de José María de l'Estepa, em sembla.
7: Molt bé. Mira, bon dia, Pere, bon dia, oients.
3: Com estàs?
7: Pues molt bé.
3: Sent?
7: Com diu el Pere, con ganes de jubilar-me.
3: Però que, escolta'm, havies d'estar jubilat ja, no, en principi?
7: Sí, però aquesta senda, Hisenda, es treu molts diners quan plegues un any abans, eh?
3: Clar, és que el problema és Hisenda, eh?
7: Llavors ja vaig dir una net més, però espera, Salvador, tranquil, que el que coge el bar seguirà col·laborando con la Calaixera, eh?
3: Fantàstic.
7: Cap problema. Això està firmat ja.
8: I si no buscarem un altre, cap problema.
7: Bueno, doncs la introducció, jo estic aquí perquè, sí, ha nascut una nova associació aquí al Vendrell, Batec de Mar, com has dit, Pere, i amb la Gina, que tinc molta amistat fa molts d'anys, amb son pare, la mare, bueno, tots, i bueno, jo tenia cara de col·laborar amb ells amb aquest problema que era tan gran aquest país i aquest món, no?
3: Molt bé.
7: I llavors, bueno, va sortir això de Batecs de Mar, i dic, bueno, mira, jo ofereixo les meves mans, les del meu company guitarra, que no pot ser avui perquè està treballant,
3: val,
7: però són molt col·laboradors, i li vaig oferir de fer-li una fideuada, pues, per 300 persones mínim.
3: Ostres.
7: Si surten més, pues, farem més. Llavors, se van implicar tots, i van començar a buscar col·laboradors del Vendrell, que no ha faltat ni un.
3: Bé,
7: i se s'han quedat un munt fora, però bueno, no podien ser tots, perquè clar, és el que diem. I bueno, i ara ja la Gina t'explicarà una mica.
3: I tant, sí, tot plegat, eh? Gina, com estàs? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Pere.
3: Gràcies, sí, per acompanyar-nos.
9: Moltes gràcies.
3: Tindràs aquesta doble tasca, Gina, d'acabar d'explicar-nos com ha d'anar aquest diumenge amb l'ajuda del José María, només faltaria. Però sobretot el més important és conèixer aquesta nova entitat, Batecs de Mar. És una entitat que lluita contra el càncer i d'afectats del càncer, entenc. Gina, explica'ns-la tu, sisplau.
9: Bueno, aquesta associació neix aquest 2026, aquí al municipi del Vendrell, I sobretot és per promoure el que és l'esport, la comunitat, no? I fusionar aquests dos aspectes i adreçar-ho sobretot a les pacients que estiguin, doncs, transitant, no? Que estiguin actualment fent aquest procés de recuperació del càncer, o bé que ja l'hagin superat.
3: Val. Així doncs, un punt de trobada, un punt de reflexió d'afectats, de gent que ja ho ha superat i que cada vegada, doncs, per sort, això és així. De fet, tu ets un dels casos, perquè tu has portat moltes iniciatives. Jo et conec informativament perquè ja hem parlat amb tu, o des dels serveis informatius hem parlat amb tu en diferents iniciatives socials i solidàries, també a través de les samarretes, etc, que ja et coneixem, la teva història, i si més no, ja una mica t'hem seguit la pista, i que sempre has tingut aquesta inquietud, també com a afectada de càncer, que tens superat ja.
9: Totalment. Sí, bueno, estic amb hormonoteràpia, que al final, per no haver-hi una recessiva, doncs estàs en medicació, però sí, per sort estic neta i, bueno, vaig fent els meus controls amb la certa periodicitat i tot.
3: Fantàstic,
9: molt bé.
3: Fantàstic, sí.
9: I, doncs res, sempre a nivell d'implicar-me, no?, i aquesta voluntat de poder ajudar i transformar aquesta energia, que al final la tinc.
3: Molt bé.
9: I d'ajudar i beneficiar moltes persones, no?, i poder donar aquest suport. I, doncs, aquesta associació també per mi va ser una descoberta. O sigui, no l'associació en si, sinó el rem, l'activitat, va ser un descobriment, perquè jo sempre, doncs, havia practicat futbol.
3: Val.
9: I sóc una enamorada de l'esport i de fer-lo sobretot en un entorn obert. I doncs, bueno, va haver una iniciativa, no?, per part d'una timonera del Club de Llaguts de Calafell.
3: Val, sí que té molta història, no?
9: Sí.
3: Té molta empremta.
9: Sí, sí, sí. I bueno, i la mateixa timonera, doncs, ha sigut la que ens ha engrescat juntament amb l'Ajuntament i tots, doncs, de dur a terme aquest nou projecte aquí al Vendrell.
3: Val.
9: I doncs el rem és un descobriment, perquè és, bueno, va molt bé en quant a l'infedemes, a les pacients, sobretot de càncer de mama, perquè aporta molts beneficis, i el contacte amb el mar, que al final tot el que és el iode, el zinc, no, el potassi...
3: Val. D'aquí batecs de mar, justament, acaba molt lligat així. Així, doncs, clar, jo introductòriament no acabava d'entendre que hi havia el rem pel mig, ara ja sí, jo ho entenia més com una associació, que també ho serà, també ho és. A banda de ser una associació esportiva o dedicada al rem, doncs també és aquest punt de trobada que jo deia, en certa que sé.
9: Sí, totalment, és comunitari, és social, és algo inclusiu, no?, que tothom ens sentim part d'una comunitat, perquè, bueno, al final adreçat a un públic oncològic. Val. I després estarà obert a la ciutadania, el que passa que volem fer bé les coses d'una forma progressiva perquè no morim d'èxit, no? Que al final la infraestructura vagi una mica acompanyada dels socis i els usuaris que vulguin formar-hi part.
3: Fantàstic. Doncs justament això, per donar peu a aquesta nova entitat, per començar ja a agafar cos, suposo, i a tenir encara més logística, per poder desenvolupar la tasca, heu organitzat aquesta jornada d'aquest proper diumenge, que serà dia 26, el 26 d'abril, que es farà com a Arruga. No es fa com a Arruga.
7: Es farà a la plaça Nova.
3: Però l'entitat sí que t'asseu a com a Arruga.
9: Sí.
3: Veus?
9: Sí,
3: jo sabia que com a Arruga estava pel mig.
9: Sí, no, el barri marítim diuen, com és que no ho heu celebrat aquí? També per un tema logístic i perquè, bueno, ara per comoditat d'espai i disponibilitat ho han fet aquí a la plaça Nova, i sobretot doncs perquè al final... El Set David també contribueix, ens ha cedit l'espai doncs, del seu bar perquè la gent en pugui fer un ús.
3: D'acord. Doncs això, com a Arruga, hi ha la Seu, clar, és on suposo que hi ha...
9: Estem ubicats a dintre del port.
3: Val.
9: El Club Nàutic, la veritat que també, bueno, ha sigut un de gran suport des del minut 1, perquè doncs, ens ha cedit part de la instal·lació on podem fer l'amarratge, el quartet d'instal·lacions doncs, per preservar el material.
3: Perfecte. Molt bé. I això, però la Finagua Solidària, que ara acabarem de conèixer, sí que arriba, en aquest cas, a la plaça Nova, al centre del Vendrell, aquest diumenge, dia 26. Clar, és això, suposo que José María, que et coneix, és coneixedor d'aquest inici d'entitat, i sí, José María, que té aquesta energia, i amb l'experiència d'altres temes,
7: Jo, ja saps tu que col·laborar amb qualsevol entitat del poble sempre estem per fer una miqueta de...
8: D'empenta.
3: Clar.
7: I, bueno, va sortir així, i va ser... Jo tenia molta gana perquè va ser a la Bisbal on van quedar, amb ella, un partit de fèmines de Barcelona, veteranes amb el tancat o no.
9: Sí, del Barça, dec jugadores, i vaig anar a veure unes companyes que vam coincidir.
7: I vam coincidir, jo dic, Gina, tinc ganes de fer una fileguada pel vostre... Bueno,
3: clar, per l'entitat, per l'associació.
7: L'associació, el que sigui, ja em diràs alguna cosa i ja farem. I llavors va sortir, bueno, i va vindre tot, pam, i es va enganxar ràpid. Perquè jo parlava amb qui parlava, Chemari, lo que falta, pum, lo que quiera. I ella, bueno, allà al Set de Vi, bueno, me'n sé, i quan es van veure tots, dic, hòstia, això és un èxit total.
3: Clar.
7: Ara, bueno, a la gent que vingui a comprar els tiquets al Bar Estepa, al Set de Vi...
9: No sé, el Goyl, i després un fort de pa de Santa Oliva.
7: I farem a Belvei, també estan col·laborant, també, s'han portat també tiquets per vendre. En fi, que esperem allà un èxit total.
3: Segur que ho serà.
7: I la fideuà es vendrà, es podrà menjar allà, i el que vulgui portar-se-la cap a casa, doncs tindrem uns tàpers perquè se la puguin dur.
3: Perfecte. Ben. Però no només serà fideuà, entenc.
7: Fideuà, sí. No, nosaltres només la fideuà.
3: Sí, però em refereixo.
9: Bueno, farem una mica de vermut.
3: No només és aquest punt de trobada per menjar, sinó que es convertirà allò en una festa.
7: Tenim un DJ, també, que serà de 12 fins que acabi, posant música, que és l'Alberto del Set de Vi, i que aquest també està també sempre per tot. I el que diem, tenim una barreta, farem una barreta, tindrem uns platets de vermut, que també farà, pues, bueno, mentre que esperem que falli la fideuà, pues, a menjar vermut i fer vermutets de cervesa...
3: I fer ambient, no? Fer poble, sí. I acabar de conèixer aquesta entitat de recent creació.
7: Bueno, això, el que diem, convidar gent que no estigui, però bueno, sempre tens un familiar, un amic, un... que pugui vindre allà i fer la conversa
3: i tant.
7: I entrar-se de tot això, no? Perquè, clar, amb aquesta horeta no podem dir-li tot. Jo me vull apuntar a Bateix de Mar un dia, t'admito a ti.
3: A bugar. Va, fem una cosa. Hosti, jo agafo molts compromisos i després no els acabo de complir perquè no m'era la vida per mas. Escolta'm, una bugada...
7: vale.
5: Es diu bugar, no?
9: Sí,
5: és,
9: sí,
5: un allò, cada un dia anem a bugar i després anem a fer les braves, que ja em vas prometre el seu dia, i del qual encara no he anat a gaudir-les, però...
9: Trec nota, no? Però,
10: I a remar a galera. A galera.
5: A remar a galera, correcte. Correcte.
10: Ja fem allò.
5: Jo tinc un problema que jo em marejo molt. Em marejo molt, Gina.
9: No, però és bastant estable. I al final la gràcia és que et farem remar força i així no et donarà temps ni de marejar-te.
5: És que jo tinc un company d'aquí a la casa, no vull dir el seu nom, un company de la casa també d'informatius, que un dia va fer un reportatge dels bugadors de Calafell i va quedar marejat com una sopa,
9: sí,
5: eh?
9: Sí, no.
10: No va prendre la pastilla.
9: No, també la Mar, ja procurarem
10: que sigui
9: un dia que no...
10: Ja li
9: diem a
10: Mar,
9: sí. Tenemos
10: biodramina...
5: Allò, por vena, eh? Por vena. No, però és una molt bona activitat.
9: Sí, no, és molt complet, la veritat, eh?
5: Sí, és un esport molt complet.
9: Perquè no hi ha impacte.
5: Clar.
9: Vull dir, treballes tot, la musculatura, braços, cames, abdominals, sí, no, és ben completa, i a més que no hi ha edat, que el bo és que jo les meves companyes ja des de 65-70, jovenetes, vull dir, hi ha de tot, que és el bo.
5: Sí. I a més, encara que no ho sembli, o no, sí, però també és esport d'equip.
9: Molt.
5: No, però clar, s'ha de bugar al mateix ritme, de la mateixa manera, equilibrar forces, no?
9: Totalment.
7: I sàpiguer ficar bé el pal, eh?
5: Clar, ja no hi ha una tècnica...
9: No, requereix la seva tècnica, però...
10: A tocar l'aigua, vull dir...
9: Però és com una espècie de mantra, eh? Quan estàs remant i has d'anar totes acompassades, és com si entressis en un ball i que totes hem de... És bonic, la veritat, que la sensació... I normalment anem a bugar, que són la tarda-nit, no? Les barcades surten a les 6, 7, 8. I clar, és la posta de sol, les estrelles... elles. Vull dir, és un moment, jo crec que molt màgic, eh? Uh-huh. Quan estàs allà penses, ostres...
7: Lo que sí te digo, chalecos XXL...
9: No utilitzem, eh? No, ens mullem, perquè molta gent és, ostres, quina mandra, no? L'hivern, no us mulleu.
5: Ja, mullars,
9: no ens mullem.
5: En principi tot va bé, no. No hi ha perill ni de volcà, ni de...
9: És molt estable l'embarcació.
10: I si hi ha molt mala mar, ja no surten.
9: No, ens quedem a dintre de port i fem allà...
10: Hi ha algú que se capi... Tranquil.
5: No, sí, jo no tinc por. Ho deia per José María, eh? Ho deia per José Mari, bàsicament. S'ha enfredat per això, no?
7: No, aire.
5: No?
7: Nado como los peces, para abajo, pero para arriba no.
5: Ostres, pues potser sí que li haurem de buscar un xaleco, eh? José Mari, que no sé...
9: I jo més d'una vegada estic tentada, eh? I jo les meves companyes, perquè els pacients oncològics ja sabem que quan estem en tractaments així tenim una de fogots i uns canvis de temperatura...
5: Mira,
9: de
5: tirar-se, eh, no?
9: Abandono el barco.
5: Bueno, aquesta manera sí que és una manera. Un cop ja s'ha fet l'entrenament, no? I un cop ja hem acabat i ja hem arribat a port. Suposo que també una remullada i un banyet també pot anar bé. Així que no has provat mai, això de bugar, doncs?
7: Jo no.
5: José Mari, no?
7: No, jo de platja la sorra.
5: La sorra.
9: Però no s'escaquejarà, el Fremitant, que li agradarà.
7: No, a mi ja li havia dit, perquè ella feia kayak, també.
9: Sí.
7: Dic, hòstia, m'has de portar un dia a fer kayak.
9: Uh-huh. Sí que el pare al seu dia també va comprar un kayak.
7: A mi m'agrada tot això, però clar, l'aigua le tengo mucho respeto.
5: Fa respecte. Se li ha de tenir, com
9: sempre,
5: tot, eh? Se li ha de tenir, però...
7: I ara que tindrem aquí el... Pues m'apunto, però seguro. Vamos.
5: Clar, i tant.
9: Tindrem el nostre primer llegut al Vendrell, tu. Sí,
5: no? Molt bé.
7: Soci número 3.
9: Sí, ja està, ja podem obrir la cistella.
5: Clar, suposo que logísticament i també econòmicament la frontera principal és els llaguts, que entenc que no és pas... No són embarcacions econòmiques, entenc?
9: No, en general tot, el que suposa tota la infraestructura, tant el que és la plataforma, no?, que subjecta... Ja ens anem gairebé a veure els 3.000, 4.000, els rems, que són 1.000 llargs, també, sinó tot. L'embarcació del llagut, vora els 20.000, sí. És una inversió important, o sigui, en el moment que vam decidir, això és una mica el que ens parava, no?, ens paralitzava, però, bueno, vam dir, escolta, amb la solidaritat de la gent, que al final té moltes ganes de portar el seu granet de sorra i contribuir, a la vista està que tot s'ha alineat.
7: Sí.
9: I que veus que flueix tot, que és increïble, que poses una proposta sobre la taula i veuen que tu estàs al capdavant i que... et deixes ajudar per tothom, veus que és una cosa d'equip, també. És increïble. I el punt de sortida de partida és aquest. La jornada solidària del dia 26 ja és el tret de sortida.
5: Molt bé, el tret de sortida oficial de Batecs d'Acord. El primer...
9: Batecs de Mar.
5: Perdó.
9: Batecs de Mar.
5: Batecs de Mar.
9: Però que surt amb el cor, sí. Deixa'm el cor.
7: Espera, que a mi m'ha costat fins que no... Ui, me parece que hoy el primer dia que l'he dit bé. Batecs de Mar, eh?
5: Batecs de Mar. Clar, se'm acaba Batecs d'Acord, eh?
9: No, jo crec que és bonic, però costa una mica Batecs.
5: Batecs de Mar. El primer llegut que el teniu, doncs, eh? Entenc?
9: Bueno, ara hi ha un grup de Cambrils, que ens l'ha llogat.
5: Val.
9: D'entrada, doncs, per poder fer una sèrie de coses i anar recaptant uns diners.
5: Val.
9: I doncs, bueno, serà, doncs, a veure si l'Ajuntament arribem a un acord i doncs després pot fer front ella aquesta despesa, però clar, inicialment som nosaltres els que hem de suportar amb tot.
11: Sí, sí, sí, està clar, està clar.
9: Que després doncs facin la seva contribució, doncs ja serà cosa d'ajuntaments, diputacions, i anirem a trucar a diverses portes d'esponsors, sí, sí, sí, que vulguin col·laborar, contribuir amb la lona, no? Doncs perquè també s'ha de cobrir aquesta embarcació, s'ha de fer un armariet. Bueno, la veritat, ja et dic, hi ha molta bona voluntat per part de tothom de sumar esforços.
11: Molt bé. I aquesta recaptació, si podem dir-ho així, aquesta recaptació que hi haurà el diumenge, doncs ajudarà justament a, cap a això, cap a poder comprar material per acabar de posar-vos com a entitat i poder aportar les màximes de persones possible. Sí. Clar, un llegut, quants bugadors hi caben en un llegut?
9: Som 8 i el timoner 9.
11: 9. Val. Sí, sí. Si hi hagués més gent que volgués bugar, s'han d'anar ampliant lleguts, no?, embarcacions.
9: Clar, sobretot és el que dèiem, no?, que al final hi ha una limitació ara real, que són els timoners dels que disposem, que al cap i a la fi són ells els que han de dirigir, no?
11: El timoner és com el capità, no?
9: L'entrenador, el capità, si sí, no hi ha la figura del timoner, llavors... Ara hi ha unes hores que més reduït, que s'aniran ampliant, no?, en funció que anem a introduir més timoners,
11: sí, sí, sí, clar,
9: més
11: clar.
9: Barques, si clar. Més endavant es fiquen més lleguts, però bueno, ara la que tenim és la de lloguer, anem tirant amb això, l'estem netejant i acondicionant tota, i ara tenim temps, bueno, ahir una mà de pintura, no?, d'avui de vernís, aquesta tarda amb els termorretràctils, doncs segellar els rems que hem comprat de segona mà, i bueno, i anar acondicionant tot una miqueta, no?
11: És un món, El món del mar, en general, és un món...
9: Sí.
11: És un món,
9: és
11: molt bonic, i tant que és molt bonic, però també el món dels llaguts, dels bugadors, dels clubs, també és un món,
10: El timoner es treu el títol,
9: Bueno, sí, és un requisit i clar, requereix també d'experiència, és com si em volgués fer d'entrenadora de futbol sense haver jugat, a veure si ho pots fer des de la teoria, no?, i d'això, però fa molt el fet d'haver jugat, no?, i haver viscut a dintre, llavors... Clar, jo em podria tenir la voluntat de voler ser timonera, però primer he d'aprendre a remar i remar moltes hores, no?
11: Clar, dominar la tècnica, la manera de capitanejar l'equip, no?, suposo. Sí. El Vendrell, hi ha hagut mai cap club de jugadors?
9: No, Llavors, clar, és obrir-se una nova finestra, no?
11: Clar.
9: I sobretot de ficar-ho a l'abast de tothom, perquè moltes vegades la connotació que té el del tema de nàutic, no?, és com, ostres, és molt, molt car, tot el que, no?
11: Clar, per seguretat, per homologacions,
9: sí,
11: no?
9: Sí, no, i que moltes vegades és com, ostres, aquest esport el veu juny, si no l'ha practicat algun familiar o algú, és com...
10: Això t'ha de vindre de família, això sí.
9: I realment el llagut veus que no, que està obert a tothom i que és accessible, que no suposa un gran cost de la quota, no?, anual, ni és un desorbitat, ni...
11: Val. Que també hi ha competicions, de fet,
9: sí,
11: no? També hi ha, també, hi ha aquí, curses... Hi ha...
9: Aquí, Pere, et diré que se'm va estar ignorant, perquè encara vull dir, soc molt... Vaig començar l'octubre, jo, remar, i no he participat encara en cap... No sé com no sé com li diuen.
11: Bueno, sí, competicions trobades.
9: Sí, la timonera que no ha pogut venir avui, però hauria de fer...
11: No, més endavant ho podem fer, després d'aquesta trobada solidària. El més important de la conversa d'avui és sobretot explicar i recordar que hi ha aquesta jornada solidària aquest proper diumenge a la Plaça Nova, que és la part important, i després anirem perfilant de com... Què és això d'un club de bugadors? Què feu? I a més amb tot aquest rerefons que hi afegiu vosaltres des de Batecs de Mar, que hi ha aquesta part també d'afectats, d'afectades de càncer, no?, i que també és important que també hi sigui, no?, com a punt de millora i de superació i de fer esport, que en principi la més important és fer esport.
10: Okay. Tornant a la Fidoà, a quina hora teniu previst de començar a servir les Fidoàs per la gent? Perquè...
11: Sí. Doncs
7: pues mira, Pere, Sabor, començarem l'acte començarà a les 12, serem allà tots, música, el vermut, i començarem a afegir els fideus. Això serà el primer, i per allà dos quarts de tres, no?
9: Les dugues.
7: No. Serà començar a servir.
10: Que és més, ho dic perquè hi ha molta gent, potser
7: sí, que si la primera surt abans una miqueta, doncs començarem a aixequem, que vulgui començar, doncs comencem a... Però sobre les dues de la tarda ja estarem servint fins
10: igual. Molt bé, que la gent sàpiga, i doncs que s'animi a apuntar-se a buscar els tiquets, han dit, a l'Estepa, al Set de Vi...
9: El Goil, també, al centre... El Goil, castellà...
11: El Goil, a la Plaça Vella.
9: La plaça Vella.
11: Sí, sí, és un lloc tecnològic, així, que fan... Sí. En Joan és col·laborador d'aquesta casa. Joan Molines és col·laborador d'aquesta casa, també.
7: Bueno, i això, que és... A veure si podem vendre totes 300 racions i, bueno, i si no...
9: I tant, que es vendrà.
7: Sí, sí.
9: Bueno, i la gràcia és vendre-les amb anticipació una mica per fer una previsió, i llavors sí que és veritat que una vegada allà també les pots comprar in situ, però si podem vendre-les amb una mica per fer això, preveure, no?, la ona...
7: Perquè si has de fer una mica més, pues fem, pues mira, van comprar, fem 50 més, perquè...
10: No, el millor és que la gent ens animem i anem a buscar el tiquet als llocs que hem dit, i, sí, i així ens ja saben quan han de fer més o menys.
11: Molt bé.
10: La previsió és el millor.
11: Això, unes 300 persones...
7: Sí. De moment, preparem 300
9: les
7: places.
9: Les taules i cadires estan demanades per 300.
11: Va, 300.
9: Sí, sí, som així d'optimistes.
11: No, jo penso que hi arribareu, inclús jo crec que faltaran racions, deixem-ho dir.
7: Ojalà, Pere, ojalà.
11: Perquè és això...
7: Tu racions de braves tienes.
11: Vinga, tu imagina, que jo... Bueno, braves vitalícies, ja.
7: No, però... Que tinc el doctor Vendrell, que ja està jubilat,
11: sí,
7: i me parece que le debo 1.200 cafés.
11: Ostres!
7: Perquè cada vegada que anava allà, Josep Maria, passa, tio, t'invita un cafè, cuando quiera.
11: Clar.
7: Ah, ja pa... I ara quan es va jubilar diu, Josep Maria començarà a vindre a descomptar.
11: Clar, a partir d'aquí.
10: No, el primer dia és que vingui a ajudar a fer la filuada.
9: Jo crec que sí. Perquè...
7: Mà d'obra tenim bastanta, molta ajuda tenim, sí, perquè, bueno, col·laboradors, amics, i de vegades diu... Gràcies, però no pongáis todo, porque al final no hacemos nada.
10: Exacte, això és veritat.
11: Això també passa. Per això, jo crec que és una jornada que reunirà moltes coses, això.
7: Sí, home, no.
11: El que transmet l'Estepa i el José Mari.
7: I aquí els nenos que nos agrades quan de sortir fer alguna cosa, i la gent surt i col·labora, eh?
9: Quan fas... Jo crec que serà una bona atmosfera aquí.
11: Sí, que serà el que deia abans, que serà un punt de trobada, serà un dia festiu, un dia de retrobament, justament sempre amb aquesta intenció solidària, però es convertirà en un dia festiu, no?
9: Sí, sí.
11: Com es fa una fira guapa per 300 persones, José Maria?
10: Amb una pell de gran.
11: Però allà, però...
7: T'ha tirat una pedra.
11: Sí, d'acord, vale, doncs mira, vale, porta'm la mida, aquesta paella gran, a veure si te la sabré fer.
7: Fem 3 de 100.
10: Necessites rems, també, per remenar els rems.
7: Sí, si fossin de 300, fem 3 de 100. 3 paelles de 100, perquè no quedi tampoc molt... Perquè si fas massa... te queda muy esponjosa como...
10: Sí, queda...
11: Ya, entens? Así queda, sí, queda...
7: Llavors que quedi dura i que quedi...
11: Mira, guafi, també, no?
10: Que quedi al dente.
7: Llavors fem... Sí, al dente. Jo no parlo italià, no? I això, i llavors fem 3 de 100, i bueno, sofregir, un bon sofregit, un bon caldo,
11: val.
7: El cap d'alls per fregir, per marcar també l'oli, i llavors comença pam, pam, calamar, la gambeta... En fi...
9: Soc testimoni que li queden boníssims.
11: Vale, ja ho crec.
10: Van fer quan va celebrar l'aniversari del seu local.
7: Sí, també van fer...
10: Va ser el mateix, per dir-ho, no?
7: Va ser la mateixa.
9: Són uns cracs, els Pepes, el Pep Guitarra i...
7: El Guitarra, doncs ja sabes tu com és el Guitarra, és un màquina.
11: Bueno, com tu, tot s'apunta i endavant i...
7: Mira, ahir va deixar el castell per anar a fer una paella a Creixell, de carn, era per la família, no cobrava, però bueno. I dic, hòstia, macho, digo, no paramos, eh?
11: No, ja saps una cosa amb l'altra, eh?
7: Tenim el dia 23 de març, tenim dos paelles. Una paella vegetariana i una fideuà per 150. El dia 2 de maig tenim una per 80, una fideuà. Ostres, en fi, que si... Haciendo propaganda, a veure si vendem.
10: Si
7: es truquen a mi o al Pep, i podeu fer per diumenge o dissabte...
10: Per saber-ho, això.
11: I tant, allò. Per fer fideuà, família...
7: Fideuà i paelles familiars. Nosaltres els acabem de servir i marxem, no molestem més.
11: Recolliu, netegeu i...
7: I marxem.
11: I no es faltarà fregar plats.
7: No, són d'aquells de cartó, tu.
11: Encara millor, doncs. Escolta, ara ja, per acabar de rodonir, fer una mica més de conya, eh? Una de les polèmiques, jo crec, a l'hora de la fideuà. Alioli, sí o no, a la fideuà?
7: Nosaltres posem el que vulgui, se'l fica, el que no.
11: Sí?
7: Nosaltres no obliguem.
11: Però personalment...
7: Jo sí.
10: Jo també. Un pèl sí.
7: A mi m'agrada molt l'ioli.
9: Sí.
7: I si es fort, millor.
11: Sí?
7: Per mi, eh?
11: Gina, sí?
9: Sí, però no coincidir la parella, també.
11: Els aliolis avui a nit també són bastant...
7: El guitarra fa mig de maionesa i mig d'alioli. I el junta perquè diu que l'aigua...
9: No, és més malós, la veritat que sé.
11: Jo sé que... Jo he parlat amb algun mariner, i ni sentir-ne parlar, eh?
9: Bueno, perquè diuen que mascara
11: el gust. Si la fideuà és bona, és bona.
10: Que no s'enfadin, eh? Però tampoc hi entenen gaire, a veure si m'entenen. No hi entenen gaire, vull dir, a veure, cadascú... És que a mi sempre em renyeu que bec cava amb gel. I què?
9: Més fresquet, eh?
10: Jo bec cava amb gel.
11: Aquí cada un que faci el que...
7: Salvador, jo t'acompanyo, jo també.
10: El Benet... sempre sí. Donat, m'ho va ensenyar ell.
9: Doncs ja
10: i,
9: està.
10: I des de llavors jo cava amb gel. Cava sense gel, no, és que no m'agrada.
7: A mi m'ha ensenyat també el Josep Maria del, dels Andrós.
11: Sí.
10: Sí, Josep Maria.
7: Una màquina. Amb...
11: Sí.
9: I una hora abans,
7: una
9: al
7: mica,
9: congelador.
7: Una mica... Sí, anar d'anar allà a casa d'ell, allà, va, hòstia, i estava allà assegut, ja, i una ampolla de Rioja.
11: Sí.
7: Chapó. I una gaseosa. Digo, hòstia, que mare... Me va a estropear el Rioja, sí. Dice, no, estoy mejorando la gaseosa.
9: Sí, sí, no, es que de fet no es
7: miré. És verdad.
11: Sí, a vegades trencam aquestes tonteries sí, entre cometes. Que algú que s'ho faci com vulgui i ja està.
7: I sempre ho diem, eh? La gaseosa con un buen vino o con un buen tinto está mejor que con el tío de la bota ese, eh? Sí, sí. Te lo garantizo yo.
11: Fantástico.
7: Yo tengo un vino allí que se lo damos a los presos para que hablen. Y fíjate, si lo echa con gaseosa está malo igual.
11: Això és veritat. Clar, és a dir, no? Si jo vull per això dic que tal qual, tal qual. Doncs va, acabem això explicant aquesta jornada solidària aquest proper diumenge dia 26 a la plaça Nova, ja a partir de mig matí ja trobaran sarau, trobaran música, podran prendre alguna cosa, podran fer un vermut i de fet també podran conèixer la pròpia entitat, no? Suposo que...
9: Correcte, la donarem a conèixer també,
11: estareu allà, l'explicareu,
9: que també som les que som formem part de Matex.
7: Molt bé. Merchandising una miqueta,
9: sí,
7: no?
9: Sí, també posarem un punt de venda també, que vendrem doncs unes gorres, uns buffs, de fet la barra també doncs la cedeixen tot el que sigui els beneficis que traiem de la cervesa, de la venda de cervesa i del vermut, de les patatones
11: també
9: olives.
11: Això, també.
9: Tot suma, tot suma.
10: Això és important.
11: Va,
9: sí, sí, ens han cedit la barra, bueno, el set de vi també, ja et dic, és que tothom ha contribuït i els del set de vi han ficat tots l'espai, les barres, la cervesa, els tiradors...
11: Molt bé.
9: I super.
11: I també es poden fer socis de l'entitat, no? De Batecs de Mar, encara que no vulguem sortir a bugar, però si volem donar suport...
9: Però que estareu convidadíssims, eh? Que si no us traiem a passejar, que si no voleu remar, us traurem a passejar.
11: Ostres, doncs mira, no és mala idea, eh?
9: A més, endavant es pensaran de fer més cosetes, per això deia que el tret de sortides aquest dia 26, però després es volen fer challenge, que en comptes de sumar minuts i quilòmetres seran... ara no em surt... Milles nàutiques.
11: Va, milles nàutiques, clar que...
9: I doncs que participin moltes entitats de Vendrell també, doncs per continuar fent això, germano i cooperació.
11: Fantàstic, que bé,
7: que bé. Però nosaltres juguem un patinet d'aquells i nosaltres el patinet a tu.
11: Però mira,
7: darrere d'ells. Doncs
11: pues mira, no mala idea.
7: Mira, ja som els dos, sábado 3.
10: Sí, sí, capula, mira, capula.
9: Una navareta darrere i les patates braves.
11: Perquè si ens hem de posar, mira, si nosaltres tres, ens hem de posar a bugar, allò ho tenim així, anirà de canto, anirà de costat al begut.
9: No, ho salvaria,
11: No sé pas. Enhorabona per la feinada, de veritat. Gina, us seguirem la pista, ho dic sincerament, seguirem la pista de com us aneu formant i com va creixent i com va naixent aquesta entitat i donant tot el suport possible. I amb el José Mari seguirem parlant, segurament.
10: Com veu, ja saps, dilluns que ve direm com ha anat.
7: Això mateix.
9: Perfecte.
11: Exacte, podrem explicar com ha anat això.
4: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va. Et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit al fer les fotografies, no? En certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots, què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On te queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil, no? Tots teníem a casa els àlbums, o inclús l'arxiu que el teníem aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, o fotos... de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?
1: Exacte,
0: Abans la foto era com... Fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell que...
1: Completament, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories. Va. Que els stories són 24 hores, si no els guardes. Vull dir,
0: és veritat.
1: El temps
0: d'exposició, de visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira... Si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com... Vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no? De, les estem exposant 24 hores o estem fent, no sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí.
0: No fem fotos com això, per pum, scroll, amunt i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... Les Castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... És que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... Mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la pots tenir al teu telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que vinc a referir és que tothom fa la foto del 3 de 10 i la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que... Però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir,

0: ens va arribar una dona que ja és gran que deia, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
1: Sí, sí, sí.
0: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant de que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no?
1: Sí,
0: potser
1: sí, sí.
0: De que fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això,
1: no,
0: perquè
1: no.
0: Tothom n'ha fet.
1: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent
0: sí.
1: No té, no? Aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se a guardar-ho, en certa manera.
0: Clar, i això a territoris... relativament petits, com el nostre, encara
1: clar.
0: Estem més afectats perquè és això.
1: Sí, sí, sí,
0: i les
1: sí.
0: Coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot
1: clar.
0: Està guardat.
1: Sí, guardat.
0: Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
1: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no?
0: Sí.
1: És cert, és cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
0: Clar, sí, sí, sí.
1: No?
0: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats.
1: Clar.
0: Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars que després algú les troba, no? I ens passa això. Què fèiem aquests vídeos?
1: Sí, sí, sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola! I tu has de redescobrir aquest món de fotografies però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no, no tens ni consciència de que encara guardes allò.
0: Sí, sí.
1: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
0: Clar, això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
1: Sí.
0: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
1: clar.
0: Ja està.
1: I no saps.
0: Sí, sí.
1: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'n permet l'expressió,
0: Sí.
1: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
0: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi ha hagut judicis, de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i jo surto allà.
1: Clar.
0: I judicis de qui havia fet la foto amb...
1: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir, també,
0: sí.
1: Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
0: Sí.
1: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
0: Ja, perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
1: a la manifestació. I no hi participava.
0: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
1: Clar.
0: Tot és bastant perillós últimament, també,
1: Sí.
0: Però...
1: I per això que a vegades no ho reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
0: Clar, això passa molt també això amb cultura popular, amb castells, que hi ha
1: la
0: canalla...
1: Clar, hi ha molta canalla.
0: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
1: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... Es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
0: Sí.
1: Clar, el tanto.
0: És complicat.
1: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
0: Clar, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, és complicat.
1: La fotografia és xulíssima.
0: Correcte.
1: Fer fotos amb el mòbil també és xulo perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment i ens referim a les coses positives, El que també estem acostumats a veure aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el

0: mòbil que anar a ajudar, sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho, sí, sí. I tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí, sí. I les borro totes després, també.
0: Bueno.
1: És d'allò que em fas 20 i bueno, t'enquetes...
0: També quan hi ha el que d'espai a Google Fotos et toca borrar. Això també us passarà a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no? En
1: principi,
0: sí. Sí, renovem en directe.
1: Renovem. Doncs, renovem. No ho hem parlat, això és veritat, és en directe.
0: No, igual s'ho dic tot. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Ràdio El Vendrell 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'últim balanç del terratrèmol de dimecres a Veneçuela és de 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. La zona més afectada és l'estat de La Guaiara, al nord de Caracas, que ha estat militaritzat i s'hi ha restringit l'accés. Jorge Rodríguez, president del Parlament veneçolà.
2: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
1: El govern espanyol també ha actualitzat la víctima de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran aquesta nit en represàlia pels bombardejos a un vaixell petrolier a l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha detallat que han bombardejat magatzems de míssils i drons iranians i radars costaners. Trump acusa Teheran d'haver vulnerat l'alto el foc acordat entre els dos països. En un missatge publicat a la seva xarxa social, el president nord-americà ha advertit que podria arribar un moment en què els Estats Units deixin de ser, en les seves paraules, raonables i es vegin obligats a completar militarment l'operació iniciada. Trump ha afegit que si això passa, la República Islàmica de l'Iran deixarà d'existir. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada a Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, no ha fet autocrítica al Comitè Federal del PSOE a Madrid. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
3: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Més coses. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. Alejandro Sanz omple d'emocions l'estadi RCD.